0: Ara també pots posar-te en contacte amb Luis Rodríguez escrivint un mail a luisrodriguez@momentos.fm indicant el teu número de telèfon.
1: luisrodriguez@momentos.fm.
2: Os acabo de descubrir.
3: Sí. Ah, gracias. Pues bienvenida.
4: Estamos aquí todos los días.
5: A partir de 2:15 hasta la matinada. Momentos amb Luis Rodríguez. Un programa de confidències.
6: Puede ser, no?

0: El Papa León nos ha dicho:
1: ayúdense unos a otros a construir puentes con el diálogo y el encuentro.
0: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharla en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
1: Alzad la mirada.
2: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
3: Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Mar Puerto. Em compta sobretot aquest cap de setmana amb les temperatures, perquè sembla ser que ja ha arribat l'estiu. Fa moltíssima calor, fa molt de sol. Us acompanyaré com sempre fins 9:15 per explicar-vos tota l'actualitat d'aquesta setmana en mode resum, amb els meus companys José Miguel Cruz, Sergi Tor i Yolanda Bernal. I els temes que hem tractat durant aquests dies, que no són pocs, perquè avui precisament volem començar parlant de tot el que ha anat passant en política. Vagues, nous acords, pressupostos. La veritat és que hem tingut una mica de tot.
4: Doncs ja tenim un nou projecte, i és el projecte que entrarà dins dels pressupostos de la Generalitat, que és la posada, o la construcció, més aviat dit, o la construcció parcial, perquè hi ha trams que ja estan fets, de la línia orbital de Rodalies, que connectarà el Garraf amb el Maresme, sense passar per Barcelona. Seria, faria un semicercle per fora del que seria l'àrea metropolitana, no? Bé, en principi no. Tot el que sigui comunicació i transport públic, en principi ho hem de veure com una cosa positiva. Jo crec que això sempre és una cosa positiva, i més oferta, doncs, està genial. Ara, primer, és una qüestió real? És a dir, això es pot fer? Això, comencem per aquí. Comencem per aquí. Perquè si ja no teníem manteniment a Rodalies, començar a pensar en una nova línia, dius, això es pot fer? Després, tots aquests diners no anirien millor ara mateix, tal com està la situació, ara mateix, no anirien millor a reforçar i acabar de renovar i posar, com Déu mana, totes les vies de Rodalies que tenim ara? Són dues preguntes senzilles que segurament es podem fer tots. No és una cosa boja el que estem pensant. Però en parlem, i en parlem de tot això amb el senyor Joan Carles Salmerón, que és expert en transport i director de Terminus i Centre d'Estudis de Transport. Joan Carles, bon dia, benvingut.
5: Bon dia.
4: Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Bé, d'entrada, aquesta línia orbital es pot fer?
5: Sí, i tant, es pot fer. La cosa és que, com bé deies a la introducció, no podem oblidar que com a societat hem d'exigir que es compleixi tot el pla de Rodalies, que es posi tota la xarxa ferroviària de Rodalies al dia. Ara han començat inversions, però no són suficients. Han de seguir endavant aquestes inversions i s'ha de posar la xarxa ferroviària al dia. I també és veritat que l'anunci d'avui és bastant important, és molt important, perquè l'anunci d'avui demostra com aquesta xarxa ferroviària i al final la xarxa de transport públic creixerà tant i tant en els propers anys que també serà necessària una cosa com la línia orbital.
4: Clar, està bé que creixi, però possiblement tots aquests diners no harien millor el que tu deies ara mateix, no? A l'acabar de mantenir el que ja tenim i posar-ho al dia.
5: Sí, una cosa ha d'estar completament, hem d'exigir que una cosa estigui completament separada de l'altra. Aquestes inversions que han començat, tot just han començat amb la xarxa de Rodalies, han de seguir i no ens han de distreure amb la línia orbital ferroviària, que també és necessària, però ha d'anar completament al marge uns diners d'uns altres.
4: Dóna la sensació que quan parlem d'aquestes situacions de línies orbitals estem parlant de projectes que a vegades són tan eterns que no sé si s'acaben complimentant, o quan toca posar-los en marxa hi ha altres necessitats que fan obsoletes o deixen obsoletes aquestes històries.
5: Per desgràcia, vivim a Catalunya on les infraestructures moltes vegades sempre passen, com bé deies, a segon pla. Fins i tot en aquest cas podem contemplar-ho com una ronda ferroviària, i evidentment fa 30 i 40 anys que tenim aquesta ronda a nivell viari, a nivell d'autovies, i en canvi no a nivell ferroviari. Ja qualsevol altre país d'Europa això ja estaria fet, i no encara haurem d'esperar 20 anys fins que això es faci. Sí.
4: Com bàsicament quan parlem de transport ferroviari, de Rodalies o de mercaderies, estem parlant de sostenibilitat, estem parlant d'un transport massiu de viatgers i passatgers. I parlant d'això del tema Rodalies, Joan Carles, deies que les inversions encara no són les que haurien de ser. Clar, no sé si va ser el ministre el que va dir no, Rodalies està para tirarlo abajo y volverlo a hacer. Això, penso que ho va dir, no? Hosti, tan malament està la cosa.
5: Sí, per això des del mes de gener reclamàvem, com va haver-hi tot a l'inici del caos de Rodalies, reclamàvem una doble actuació, però que aquesta doble actuació havia de començar de manera immediata. Per un costat s'han d'arreglar i han de seguir aquestes inversions, han de seguir molt en el temps aquestes inversions per posar la xarxa ferroviària al dia. Perquè, com va dir el ministre, la xarxa de Rodalies avui està destrossada. I llavors s'ha de posar al dia i ha de fer un servei, aquest dret essencial que és la mobilitat, ha de fer un servei eficient. I en paral·lel, i que també ha de començar ja, s'han de planificar les infraestructures de futur. Però perquè aquestes infraestructures de futur estiguin fetes en aquest futur, a 15-20 anys, també s'han de començar ara. Per això dèiem que s'ha d'actuar amb aquest doble front. És probable que la línia orbital ferroviària sigui una d'aquestes obres de futur que serveixin per unir tota la xarxa ferroviària sense passar per Barcelona. Però també han d'haver-hi altres obres a part d'aquestes, sí.
4: Doncs tant de bo sigui així i que ho vegi, que no mori abans de veure tot això acabat, que seria una qüestió interessant perquè a vegades s'ha dilatat massa en el temps. Senyor Joan Carles Salmenor, expert en transport i director de Terminus i Centre d'Estudis de Transport, escolta, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet sobre tot això, molt amable.
5: Gràcies a vosaltres, fins a propera.
6: Els agents rurals faran vaga la setmana que ve, els propers 26, 27 i 28 de maig, per reclamar millores laborals i denunciar també la precarietat del cos, que vaja, ja fa uns anys que s'arrossega. Parlem amb el Lluís García, que és delegat sindical de Comissions Obreres, als agents rurals. Què tal, Lluís? Bona tarda.
7: Bona tarda, bona tarda.
6: Podem dir que hi ha un factor, vaja, sobrevingut, no?, que està tensionant encara més la situació en la que us trobeu i que és la pesta porcina, no?, que està posant a prova, a partir d'alguna manera, una plantilla ja saturada. No sé com us està afectant aquesta situació.
7: Bé, el col·lectiu dels agents rurals ja feia temps que no estem contents amb la situació, però el participar a l'operatiu de la PPA ha fet aflorar totes les deficiències que tenim, perquè demanda un percentatge elevat cada dia de tots els agents que treballen, que han de fer desplaçaments fins a Barcelona per fer unes tasques molt específiques. I ni l'horari que tenim ni que tenim establert l'estem incomplint contínuament per donar servei amb aquestes tasques.
6: Una de les previsions de la direcció d'agents rurals és incorporar 100 persones més d'una empresa privada per poder alliberar personal d'agents rurals de cara a l'estiu, perquè clar, el brot de pesta porcina sembla que encara donarà molta feina, no? Jo no sé si aquesta mesura us sembla suficient, si el fet que es contractin persones d'una empresa privada us sembla bé, malament?
7: Bé, nosaltres, pel que fa a l'operatiu de la pesta porcina, realitzem tasques especialitzades que difícilment podran ser suplides per personal extern al cos. Estem aixecant actes, donant traçabilitat a les mostres de sang, estem fent captura directa de porc senglars, i això dubto que ho pugui fer una empresa privada.
6: Més enllà d'aquest factor concret, no?, de la pesta porcina, vosaltres denuncieu que hi ha una manca crònica d'efectius, manca de conciliació, no es poden cobrir algunes jubilacions, els sous també estan per sota d'altres cossos operatius, i tot això a les portes de l'estiu, no?, de la campanya d'incendis també, quan se suposa que haurien d'estar tots els efectius en les millors condicions.
7: Bé, aquest estiu el cos d'agents rurals estarà... Si li ajunta molts factors que farà que estiguem sota mínims. Se'ns aprova la prejubilació, es jubilaran durant aquest any, se jubilen 100 persones, sobre una plantilla de 600, se jubilen 100 persones. Aquest any no entra gent nova, portàvem 3 anys que cada any teníem una nova promoció, aquest any no tindrem, i a més el fet de la PPA farà que en moltes àrees bàsiques no puguem complir ni els serveis mínims de cara a la prevenció d'incendis.
6: Escolta, i com hem arribat a aquesta situació? Perquè, clar, fa uns 20 anys que es va aprovar la llei del cos d'agents rurals, estem parlant també d'un cos que té 40 anys, no?, aproximadament, però que no s'ha posat al dia. La pròpia direcció del cos reconeix que la manca d'efectius s'arrossega des del 2009. Com estem encara en aquesta situació?
7: Bé, una mica... El que ha impulsat la vaga és el fet de veure que ja fa uns anys que estem a interior i se'ns continua tractant com un cos de segona divisió. En molts àmbits no ens podem comparar ni en la plantilla ni en les condicions que tenen Mossos d'Esquadra i Bombers. I això ara, per desgràcia, aquest estiu ha culminat tot en els mateixos mesos.
6: Reclameu vosaltres una negociació urgent amb el Departament d'Interior. No sé si hi ha alguna previsió en el calendari, si heu parlat...
7: Bé, de fet, negociació ja feia molt temps que en teníem, però sense concretar res. i ara per fi sembla que hem començat a concretar fets, i el dia 22 tenim una reunió molt important amb el departament que ens ha de passar el que ens ofereix, i serà on decidirem després els sindicats si van davant la vaga o la desconvoquem.
6: Mm-hmm. O sigui, encara hi ha possibilitats de que aquesta vaga no es faci.
7: Bé, la vaga està convocada i la gent té ganes de vaga perquè la situació s'ho mereix, l'estat en què ens trobem, però si l'administració recapacite, igual es desconvoque, sí. Mm-hmm.
6: Molt bé, doncs estarem molt pendents de com acaba aquesta reivindicació. Lluís García, delegat sindical de Comissions Obreres als Agents Rurals, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé.
7: Vale, d'acord, merci.
6: Bona tarda.
4: Doncs ja sabeu que hi ha un que hem muntat realment impressionant, que sincerament, ara ho dic, i ho dic des del punt de vista de la més absoluta i profunda ignorància i des de la més profunda i absoluta innocència. I és que, de debò, crec que no pot ser tan difícil arreglar les coses, o almenys posar cimentació per arreglar les coses. Em refereixo a la cascada de vagues i de protestes que hi ha a Catalunya. Evidentment, la que tenim en marxa avui mateix és la dels docents, que porten tota la setmana fent mobilitzacions, i demà s'afegeixen els metges, que continuen, perquè tampoc els hi fan cas, tres quarts del mateix, no s'hi fan cas. I la infermeria està a un pas de dir que també fan vaga. És una qüestió que no sé, hi ha alguna cosa aquí. No tot pot ser els pressupostos, que per cert hi ha un principi d'acord que avui es posarà la gran imatge del principi d'acord per aprovar els pressupostos de la Generalitat. Bé, com tenim això per demà? Parlem amb el doctor Xavier Lleonart, que és secretari general del Sindicat Metges de Catalunya. Xavier, bon dia, benvingut.
8: Bon dia.
4: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Xavier. Bé, jo deia que no es fan cas, bàsicament. Entre vosaltres i els docents no es fan cas a ningú.
8: No sé, és que en els darrers dies estem vivint una situació que crec que és molt il·lustrativa del moment actual, tant polític com social. És a dir, tenim una classe política que fa negociacions, que fa anuncis grandiloquents, que ven projectes a 15 anys vista, i que en canvi no és incapaç d'aterrar els conflictes del dia a dia. Com dic jo, estem assistint a promeses a 15 anys vista, però en canvi sense resoldre les urgències del dia a dia, no? Mm-hmm. I clar, la impressió és que tenim una classe política que està fent fum i soroll, però que no és incapaç o no vol encarar els reptes de les urgències del dia a dia. Tenim, recordem-ho, tenim tot el sector de l'estat del benestar bàsic i de la situació de la qüestió primària, la tenim en peu de guerra. Tenim uns pagesos que estan aixecats. Tenim els bombers voluntaris que segueixen apagant focs amb mitjans totalment insuficients i sense reconeixement. Tenim uns mestres i professors que estan donant la batalla perquè se senten absolutament maltractats. I finalment tenim uns metges, metgesses i facultatius i facultatives que portem la cadència de jornades de vaga més gran de tota la història de la democràcia, amb un malestar que és palpable, que a més a més no és, que és aquí a Catalunya, però també a tot l'Estat, i que realment la impressió és que pels nostres polítics aquests problemes no existeixen.
4: Clar, aquest és el què, i a més la cosa bàsicament va pitjor des del punt de vista de la sanitat, per un senzill concepte de col·lapse, no? Si augmenta la població però no augmenten els mitjans ni es posa al nivell, anem cap a una fallada de, o un col·lapse, no diré col·lapse, però sí estancament, embotellament crític i constant de la sanitat pública.
8: Sí, és que la sensació és que tenim a hores d'ara, la notícia del dia és aquest pacte entre PSC i Esquerra Republicana,
4: sí.
8: I que la impressió és que estan continuant amb aquesta litúrgia dels pactes vistosos i les promeses a llarg termini, però que saben que això, que tot allò que haurien d'abordar realment ho estan deixant de banda, tot i esperant que no els esclati menys, com ja han fet durant massa temps tots els seus predecessors.
4: Entenc, Leonard, que no teniu esperança que aquests pressupostos puguin ajudar almenys a posar una mica les coses en el seu lloc, en el vostre cas?
8: Gens. Perquè repeteixo, és que tens la sensació, o sigui, quan tu escoltes el que han anunciat que és l'acord o el principi d'acord per poder arribar a aquesta aprovació de pressupostos, tu, o sigui, digue'm una sola de les mesures que hi ha que realment impacti en el dia a dia o en els conflictes que hi ha sobre la taula. Cap. Estem parlant del Consorci de la Zona Franca, del tren orbital, que amb sort el veurem d'aquí 15 anys, si és que algú el veu. Clar, no, és que...
4: És que ahir parlava precisament d'això i vaig fer la mateixa reflexió, que no sé si veuria el tren orbital mitjanament acabat.
8: És que poca conya, és que resulta que estan anunciant una nova infraestructura ferroviària quan fa 2 mesos va col·lapsar la que tenim.
4: Sí.
8: Vull dir que, o sigui, a banda és poc realista. O sigui, jo em crec que es facin inversions per reforçar i tenir fetent la xarxa de rodalies que tenim a hores d'ara. O sigui, si tu m'estàs dient... O sigui, és com si jo et digués que tenim uns aeroports que cauen a trossos, però en canvi estem invertint en tenir un avió supersònic. I dius, ja, i a mi què, no? És a dir, la sensació és que tenim una classe política que està total i absolutament desvinculada de la realitat. I que la realitat se'n diu quiròfans, la realitat se'n diu col·lapse sanitari, la realitat se'n diu manca de mans, la realitat es diu gent al carrer. I això no ho aborden.
4: Bé, bàsicament, per fer 5 cèntims ràpids de les reivindicacions, parlem del mateix, no? Guàrdies 24 hores, personal, estaríem al marc, la notícia del marc, estem parlant més o menys del mateix, no? No s'ha variat res en tot això, no?
8: No s'ha variat absolutament res, entre altres coses, perquè no s'ha donat sortida a cap de les reivindicacions. Estem parlant bàsicament d'una sobrecàrrega assistencial que és absolutament inassumible, que això ho veu la ciutadania en el dia a dia, amb una pèrdua del que és l'accessibilitat al seu metge o metgessa de capçalera, el que és una llista d'espera cada cop més llarga i que cada cop fa de menys explicable a la ciutadania perquè la seva intervenció d'hèrnia o d'hemorroides o una intervenció que en principi no són d'absoluta gravetat, no són urgències en el sentit oncològic i companyia, però sí que donen molt malestar, doncs no se'ls pot explicar per què cada cop han d'esperar més per aquest tipus d'intervencions. I el problema és que qui els hi hem d'explicar en el dia a dia, que som les metgesses i els metges, doncs ja no sabem què dir. Ja no sabem què dir perquè tenim una classe política que ha decidit que això no és important.
4: I ja per acabar, conforme a la vaga de demà, Xavier, a les 11 del matí hi ha una concentració, o heu convocat una concentració a la plaça de Sant Jaume, davant de la Generalitat.
8: Correcte. La idea és, tenint en compte que durant tota aquesta seqüència d'aturades, doncs hem tingut una consellera que ha estat absolutament desapareguda, doncs entenem que això és una qüestió que apel·la i ha d'apel·lar directament al president de la Generalitat. I, per tant, anem a les portes del Palau de la Generalitat a fer-li veure que els metges i metgesses i d'aquest país estem decidits a defensar l'atenció a la ciutadania amb criteris de qualitat i de sostenibilitat.
4: Doncs, senyor Xavier Lleonart, secretari general de Metges de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet, molt amable.
8: No, a vosaltres, un plaer.
9: I d'un pilar fonamental com és la sanitat, saltem cap a un altre pilar fonamental com és l'educació, tot i que de vegades doncs qui ha de decidir sembla, almenys des de fora, que no creguin que és un pilar fonamental de mig i llarg termini. L'educació, vaja, és clau, ens ho han demostrat per activa i per passiva tots els experiments mundials que s'ha trastejat amb el tema de com s'ensenya i com s'hauria d'ensenyar i els recursos que s'hi han de volcar. Bé, avui tenim vaga de mestres de 0 a 3 anys. Ja saps que estem immersos en uns dies de vagues de tot el sector de l'ensenyament, de 0 a 3 anys avui, però després també d'infantil, primària i fins i tot secundària. Tot això ve, ja ho hem explicat moltes vegades, doncs d'unes demandes. N'hi ha unes que són, evidentment, pel que fa al tema econòmic, al tema de sous. Els sous estan, si no congelats, pràcticament congelats des de fa molt temps i, per tant, s'han de posar al dia, és evident, però després també és ampliar el tema de recursos cap a l'ensenyament. La societat ha canviat molt i les necessitats que hi ha avui en dia a les aules han canviat, però, en canvi, l'estructura de professorat segueixen, no ha canviat massa en els darrers anys i, per tant, hi ha aquesta diferència, no?, a l'hora de poder tractar aquesta diversitat que hi ha a les aules. Bé, ahir va haver una contraproposta per part de la Conselleria que sembla que no tirarà endavant. Mira, parlem ara amb l'Andreu Navarra, és el portaveu del Sindicat de Professors de Secundària. Andreu, què tal? Bon dia.
10: Hola, bon dia. Com esteu? Gràcies per convidar-me.
9: Suposo, Andreu, que t'has llegit, t'ha arribat la proposta que us han fet des de la Conselleria i m'agradaria saber com la valores.
10: Bé, va arribar, ens vam reunir per arribar a unes conclusions. Hem decidit no acudir, avui plantar a la consellera, no anar a la mesa sectorial i no tornarem a la mesa sectorial de negociació fins que no sigui seriosa, perquè la proposta torna a ser una versió de l'acord de la vergonya de fa uns mesos. És a dir, no hi ha una aportació ni molt menys suficient. Jo crec que això ja estem en una situació de falta de respecte. És a dir, de donar un pas endavant i deixar de tractar-nos com a persones amb poc coneixement o directament que accepten situacions humiliants. No? Uh-huh. Per exemple, no? Sí, digues.
9: No, dic, Andreu, et anava a preguntar que jo ho he dit, però clar, jo no estic a les aules. Les aules han canviat molt, no?, els darrers 10, 15, 20 anys?
10: Home, han canviat perquè les lleis que hi ha a Catalunya són un deliri. Nosaltres hem baixat en picada en tots els indicadors des de l'aprovació de la LEC. I la LOMLOE, la llei estatal, ha estat ja definitiva perquè aquesta pedagogia competencial de moda i aquestes pseudociències que estan incrustades en les lleis com el disseny universal d'aprenentatge no són més que preses de pèl. Tot això són estafes per retallar i per fer veure que ens modernitzem, però en realitat el que estem fent és tirar diners amb ordinadors i no reformar el model educatiu que tenim. I aquests decrets, el decret d'inclusiva, el decret de direccions, el decret de plantilles i el decret d'autonomia de centres, que són només catalans, haurien de ser derogats o reformats d'alguna manera. Uh-huh. El currículum també és un deliri, o sigui, és a dir, el programa del que s'ha d'explicar a classe és una mena d'embarbussament que ningú sap què hi diu allà, i això fa que la confusió a les aules sigui màxima. Els currículums s'han de canviar immediatament, no? aquesta proposta de la conselleria no respon a aquestes necessitats de canvi. El currículum hauria de canviar immediatament perquè el coneixement és una cosa progressiva i estructurada. No pot ser aquesta cosa, aquesta mena de confusionisme, no? Que fa que els currículums siguin documents que no són pràctics.
9: Clar, Andreu, segons vosaltres, tan difícil seria solucionar el tema de l'ensenyament? Perquè, clar, des de fora sembla que sigui una cosa complicadíssima arreglar tot el sistema educatiu de Catalunya. Segons vosaltres, com es podria arreglar això ja de manera pràcticament definitiva?
10: Home, hauríem de començar a veure, hi ha un deute acumulat a 38.000 professors d'uns sexenis que van ser retallats fa molts anys, i clar, si a un li deuen fins a 10.000 euros, és una mica humiliant el tema. Després hi ha temes que no costen diners i que s'han de canviar. Insisteixo amb el currículum. Aquest currículum està fent que ara mateix a Catalunya hi hagi un 25% d'alumnat que arriba a l'ensenyament postobligatori en situació d'analfabetisme funcional. Això és una barbaritat, això és el que hem de canviar. S'ha de canviar el que ensenyem per poder tornar a ensenyar. El nostre lema de professors de secundària és volem ensenyar. El coneixement ha estat exiliat. Un problema hi ha amb les matemàtiques. Vull dir, a moltes escoles es prohibeix fer les taules de multiplicar, o el decret català impedeix a quart d'ESO desenvolupar matemàtiques acadèmiques amb àlgebra o estadística. Això fa que l'alumnat català li impedim que pugui programar, per exemple, o que pugui accedir a carreres tecnològiques. És a dir, què estem fent? Què és aquest nihilisme pedagogista? Hi ha d'haver un canvi de mentalitat i hem de començar a ser conscients que el coneixement no és una cosa que oprimeixi, no és feixisme saber coses i les cultures que hem d'aprendre no són imposicions feixistes, són el marc que nosaltres necessitem per conviure en democràcia i que ara falta, no? Mm-hmm. Per tant, insistim en aquest canvi de currículum que ara és una necessitat, que no costa diners i que és urgent. Mm-hmm.
9: Doncs bé, demà tenim vagues convocades al sector de Tarragona, Terres de l'Ebre, la setmana vinent, 27 de maig, a tot Catalunya. Després seguiran doncs, dies amb vagues també per llocs, per províncies, per sectors, i el 5 de juny torna a haver una manifestació unitària i vaga a tot Catalunya. Esperem, jo ja toco fusto, creuo dits i faig tot el que s'hagi de fer perquè no arribem al 5 de juny.
10: Però vaja. El comitè de vaga continua funcionant, la unitat sindical, tot i que no anem per donar un toc seriós d'atenció a la mesa sectorial, la unitat sindical continua en peu i ja és hora que donin o que surtin del marc que va néixer a mort del pacte de la vergonya per realment proposar una cosa que sigui assumible pels 120.000 docents de Catalunya que estan lluitant per la seva dignitat i que no poden ser insultats d'aquesta manera. Mm-hmm. Realment ja s'imposa el canvi de mentalitat i l'obertura de la negociació real, no? I aquí no ens trobaran.
9: Andreu Navarra, portaveu del Sindicat de Professors de Secundària. Gràcies per atendre'ns, que vagi bé.
10: Gràcies a vosaltres.
6: Una de les parades que farà el papa Lleó XIV durant la seva visita a Barcelona serà la presó de Brians-1 a Sant Esteve Sesrovires. Serà el proper 10 de juny, just abans d'anar a Montserrat, i allà es reunirà amb interns de la presó que imagino que estan molt expectants amb aquesta visita històrica. Li preguntem a Jesús Bel, que és sacerdot i coordinador de la pastoral penitenciària del Bisbat de Sant Feliu. Què tal? Buenas tardes.
11: Sí, buenas tardes, buenas tardes.
6: Bueno, ¿cómo se ha recibido la noticia?
11: Bueno, pues primero con mucha sorpresa, ¿verdad? Porque nadie se esperaba esta visita, este detalle, ¿verdad? Después, pues con mucha alegría, con mucha expectación, con mucho agradecimiento, ¿verdad? Sin duda que esta visita pues será un hito para el centro penitenciario y para la vivencia de los internos y las internas que están allí en Brians-1.
6: ¿Ha sido una decisión personal del Papa visitar esta cárcel?
11: Sí, sí, sí. Bueno, la motivó mucho nuestro obispo, el obispo de San Feliu de Llobregat, Monseñor Xavier, ¿verdad? Que buscó esa presencia del Papa, que pudiera hacer ese desvío, ¿verdad?, en esa ruta, sí, tan importante que tenía hacia Montserrat. Y bueno, pues lo trabajó, lo buscó, pero bueno, la verdad es que el Papa se dejó convencer rápido, fácilmente, porque ya sabes que el Papa tiene pues esa sensibilidad especial. Y bueno, en un camino tan apretado de con tantas actividades, pues mira, quiso tener un momento para desviarse de su camino hacia Montserrat y acercarse a donde están los que sufren, los presos, los marginados. Bueno, y nosotros estamos, lo agradecemos mucho.
6: Claro, va a ser una forma de visibilizar, ¿no?, con esta visita, a quienes son invisibles, a los presos, a los que, de los que no se suele hablar.
11: Exacto, sí, así está. Y bueno, y ahí hay una comunidad cristiana que vive su fe, que compartimos la vida, que crecemos juntos, ¿verdad? Y de alguna manera, la visita del Papa pone de relieve pues el trabajo que la Iglesia está haciendo también en los centros penitenciarios, y que bueno, que hay personas que sufren, personas que pueden salir de su situación, que pueden reencontrarse con Dios, que pueden reflexionar, en fin, personas que sufren y personas que esperan, ¿verdad? Entonces es el Papa nos ayuda a visibilizar esas personas que están más al margen, sí.
6: Claro. Usted es capellán del módulo masculino de Briansú. Explíquenos un poco cómo es su día a día, en qué consiste su labor.
11: Bueno, claro, en Briansú, ¿no?, es una cárcel de preventivos, ¿verdad?, que, o sea, que están esperando su juicio. Uh-huh. Y hay son 5 módulos de hombres y hay un módulo de mujeres también, ¿verdad?
6: Sí.
11: Hay otro capellán que lleva el módulo de mujeres, el padre Jesús Roy, que por cierto que somos primos, vamos. Uh-huh. Y yo llevo la parte de los hombres. Y bueno, pues el trabajo es estar, visitar, hablar, escuchar, acoger. La capellanía, que está formada por el capellán y el voluntariado, hay un grupo de voluntariado bastante importante que nos acompaña en las tareas, pues tiene principalmente la pastoral penitenciaria del obispado de San Feliu y todas las pastorales penitenciarias, tiene principalmente la misión de atender religiosamente, de hacer la atención religiosa a los internos católicos que así lo demandan, ¿verdad? Y es la asistencia religiosa, garantizarla, pues, que además es un derecho constitucional. Uh-huh. En tal manera que entonces pues se forma pues esa pequeña comunidad casi parroquial, vamos a decirlo así, ¿verdad? Y pues hacemos la celebración de la Eucaristía, está la catequesis, hacemos catequesis de bautismo, de primera comunión, de confirmación, grupos de reflexión religiosa, de Biblia, en fin, que hay una comunidad viva, y que la pastora penitenciaria pues se encarga de mantener, de llevar y de guiar, ¿verdad? Pero lo que hacemos es sobre todo eso, acercarnos a la gente, compartir con ellos la fe y luego pues mucho acompañamiento personal, escucha, y pues desde la comprensión de su situación.
6: Claro, hay mucha necesidad de acompañamiento, ¿no?, en la cárcel, imagino.
11: Sí, sin duda que sí. El acompañamiento es muy importante. Aparte, digamos, de las actividades en grupo, el tú a tú es muy importante porque el acompañamiento pues es un acercamiento a la realidad de cada uno, el momento, cómo vive su situación actual, cómo vive su situación de cárcel, la relación con la familia. En el momento más vulnerable es cuando hay que estar más cerca, con mayor capacidad de escucha, dedicarle tiempo, uh-huh, y darle la oportunidad de compartir y bueno, pues ponernos al lado de él pues un poquito como una excusa para que él vaya saliendo de sí mismo, vaya reencontrándose con lo mejor de sí mismo y vaya encontrando su camino de salida de nuevo hacia arriba y hacia adelante.
6: Claro, porque es posible que alguien que haya caído pues lo más bajo posible, ¿no?, vuelva a empezar de cero. ¿Encuentran consuelo en la pastoral que usted coordina?
11: Sí, claro. O sea, lo último que puede perder un cristiano es la esperanza, ¿verdad? No hay pozo, por profundo que sea, al que no llegue la misericordia y el amor de Dios, ¿eh? O sea, no hay corazón, por destruido que esté, que no pueda ser reparado. Eso ha sido mi experiencia de muchos años de pastoral penitenciaria y de capellán de cárcel, y lo he visto. O sea, no hay en el ser humano no hay nada imposible cuando se trata de encontrarse con la misericordia y el amor de Dios. O sea, no hay oscuridad, por cerrada que sea, que no pueda ser iluminada. Y bueno, pues hay que tener paciencia, que a veces hay muchas capas para llegar a las motivaciones profundas, a la historia personal de cada uno. Hay muchas cosas que sanar. Nadie nace delincuente, ¿eh? O sea, uno llega a delinquir por muchas historias, por muchas experiencias negativas en su vida, por mucho desamor. Hay un cúmulo de cosas que nosotros hemos tenido la suerte, yo he tenido la suerte de no padecer todas esas esos sufrimientos, ¿verdad? De manera que, pero no, nuestra, lo que, en lo que se basa nuestra pastoral es en la esperanza y en la certeza de que Dios no falla y de que Dios lo puede todo.
6: Y usted, don Jesús, pertenece a la Orden de la Merced, lleva además 40 años de trayectoria a sus espaldas, ¿siempre en cárceles?
11: Siempre, sí, siempre en cárceles. O sea, como la orden religiosa nuestra, nos dedicamos sobre todo a lo que es ese tipo de atención a los marginales, a los que están en las márgenes, pues nosotros tenemos la pastoral penitenciaria como la pastoral primordial, y yo pues desde el minuto uno de mi ordenación ya estuve entrando en la cárcel y ya desde siempre, sí.
6: Y no sé si nos puede avanzar algo, aunque sea un poquito, no sé si están preparando alguna cosa especial para la visita del Papa el próximo 10 de junio.
11: Bueno, vamos sabiendo cosas también nosotros, porque no tengas que sabemos tantas cosas. Pues estos protocolos son como muy...
6: Claro, claro, bueno, hasta el último momento.
11: Sí, por eso sí. Sabemos claro que viene. Eso,
6: sí, hombre, de esto no hay duda.
11: Eso nos lo llevamos puesto ya, ¿verdad?
6: Sí.
11: Que estamos felices, que estamos contentos, estamos agradecidísimos, pero todos, internos, internas, pastora penitenciaria y el mismo centro penitenciario, está viviendo con mucha alegría y expectación esta deferencia que ha tenido el Papa León de acercarse a nosotros, ¿verdad? Eso fue una parte. ¿Qué hay? Pues sabemos que va a ser una visita. Uh-huh. Breve, intensa, pero visita, 20 minutos, desde que llega hasta que se va. Uh-huh. Ha sido una escapada, ya insisto que estamos muy agradecidos, porque habla mucho del talante del Papa, que no pasa de largo, uh-huh. que mira a los lados y ve a la gente que sufre y se acerca. Entonces, va a ser breve, pero bueno, va a ser intensa. Uh-huh. Se le va a recibir en el salón de teatro, aquí pues estarán las internas, los internos, los capellanes, estaremos los capellanes de Brians 1, el de mujeres, yo, y está también el capellán de Brians 2, porque en la diócesis de San Feliu están esas dos cárceles, Brians 1 y Brians 2, ¿verdad?
6: Sí.
11: Entonces, estará también el capellán de Brians 2, estaremos los miembros del que es el voluntariado penitenciario, de la pastoral penitenciaria, y bueno, pues estará también un poquito representada la cárcel y todos los estamentos, pero sobre todo el Papa a quien viene a visitar es a los internos y a las internas, ¿verdad? Uh-huh. Y los demás, digamos, nos vamos a aprovechar de la visita para sentirnos también queridos por el Papa, que seguro que nos da ese abrazo a nosotros también. Claro, pero sobre todo el abrazo lo van a recibir los más vulnerables, los que más sufren, y para ellos va a ser un motivo de mucha esperanza. Yo espero que sea así.
6: ¿Y qué mensaje espera que quede de esta visita, don Jesús?
11: El mensaje yo creo que ya está dado con la sola presencia. Luego yo estoy seguro de que el Papa dirá cosas muy bonitas, ¿verdad? Y que les tocará el corazón a los internos, sobre todo, para que no pierdan la esperanza y para que se dejen llenar de la experiencia de la misericordia y del amor de Dios, que al final es lo que termina por restaurar a cualquiera, ¿no? Uh-huh. Pero ya solamente el hecho de que él venga, ya es un mensaje para todos. O sea, cuando nos enteramos todos de que el Papa venía, yo al día siguiente pues fui a la cárcel, como hacía siempre, y los internos me decían, algunos internos de los que más participan en la misa, se ha acordado de nosotros, le importamos al Papa, o sea, nos lleva en el corazón. Ese para mí es el principal mensaje. Aparte de que seguro que las palabras que dirá las estudiaremos todas y nos las quedaremos guardadas para el ánimo de la pastora penitenciaria siempre, ¿verdad? Uh-huh. Pero esa cercanía del Papa es el principal mensaje. Son 20 minutos, pero van a ser 20 minutos en los que lo que más nos va a llenar va a ser ese acercarse, ese desviarse del camino y ese... digamos, tocar el corazón de las personas vulnerables, de las personas que más sufren. Uh-huh. Ya digo, la sorpresa fue esa, el Papa se abrió, nos ha visto. O sea, es una experiencia pues que de alguna manera fue de primer impacto para los internos cuando se enteraron de la visita del Papa. Uh-huh. Lo demás, pues eso, él tiene unas palabras de eso. Intervendrán en el acto dos internas que le darán un breve mensaje, ¿verdad? Uh-huh. y poco más, porque tampoco hay para mucho más, ¿eh?
6: Claro, bueno, 20 minutos que van a ser muy intensos, que van a dar para mucho.
11: Sí, sí, sí.
6: Muy bien, Jesús Bel, sacerdote y coordinador de la Pastoral Penitenciaria del Obispado de San Feliu, muchísimas gracias por habernos atendido y estaremos muy pendientes de esta visita el próximo 10 de junio, porque seguro que va a ser muy, muy, muy especial para todos los internos de Brians 1. Gracias, seguro, buenas tardes.
11: Muchas gracias a usted también, muchas gracias. Hasta luego.
3: I de seguida, atenció, perquè parlem també de celiaquia, un tema que sempre és molt recurrent, que sempre parlem d'ell, però realment és molt necessari.
2: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
12: ¿Te lo ha contado Carlos Herrera o te lo han reenviado?
13: La radio es la verdad que nos hace libres. Descúbrela y aprende con los mejores comunicadores en el Máster Universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
12: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
13: Máster Universitario en Radio COPE.
12: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
14: Hola, voy al súper del Corte Inglés, que está la semana de los ofertones. Me voy a llevar un jamón de 7 kilos, de cebo ibérico, 50% raza ibérica, por 149 euros. Y te lo lonchean gratis. Además, han bajado los precios a más de 1.300 productos de la compra diaria.
15: Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
16: Ofertas válidas del 21 al 27 de mayo. En tienda web y app.
2: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
3: Parlem de celiaquia i de les dificultats que continuen encara, com dèiem fa una estona, tenint les persones que ho pateixen. Parlem d'això i ho fem aquí al matí del cap de setmana.
4: Parlem de celiaquia. O sigui, això és una lluita constant. Bé, quan hi ha malalties autoimmunes, la lluita sempre és constant. Però la lluita dels celíacs davant d'una evidència que no poden evitar, perquè aquestes coses, ets celíac o no ets celíac, és així, és que han de prendre, han de menjar aliments sense gluten. Aquesta seria una de les bases. Això per començar. Essencial, no? Què passa davant de tot això? Quan parlem sense gluten, no us ho perdeu, estem parlant no només aliments sense gluten, sinó evitar contaminació. Que aquesta és l'altra història, vull dir, és que la cosa és bastant més delicada del que sembla a priori. I s'ha d'anar molt en compte. Clar, això, evidentment, un cop ho interioritzes, suposo que el dia a dia ha d'anar de més rodat, no? Però aquí entraríem en preus d'aliments, entraríem en la manera de fer les coses, entraríem sobretot en ajudes i en suport, i en un dia a dia que has d'estar molt pendents del que menges i del que no menges, amb els trastorns que això pot comportar. En parlem d'un dia a dia d'una persona amb celiaquia. Aquesta persona és la Míriam Baños, que a més és sòcia de l'Associació de Celíacs de Catalunya, per parlar de tot això. Míriam, bon dia, benvinguda.
17: Hola, bon dia.
4: Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Míriam, i explicar tot això, perquè, clar, jo estava parlant, no sé si un via crucis, però perquè toca, vull dir, és que no es pot esquivar, és la realitat. T'has d'adaptar sí o sí, per molt que et rebotis. Però, d'entrada, al principi com va ser, Míriam? Quan et diuen, ei, és que ets celíaca. A partir d'aquí, com canvien les coses?
17: Mira, doncs, casualment, ara farà 15 anys que m'ho van diagnosticar, perquè coincidia amb l'aniversari de la meva mare i vaig dir, mira, serà l'últim dia que mengi gluten, perquè a partir d'ara és un canvi de vida totalment, o sigui, total, és... perquè has de revisar tot el que menges, tot el que tens a casa, on vas, on compres, és on surts, com li expliques a la gent el que et passa. És un canvi absolut i no hi ha més que adaptar-se. Vull dir, és un procés, al principi costa, però t'has d'adaptar perquè és la teva salut la que està en joc.
4: Va trigar molt en diagnosticar-te que la celiaquia? Míriam, perquè això t'ho pregunto perquè hi ha persones que coneixo que costes fins que van donar amb la teca del que passava, van trigar un temps, o ja això no passa?
17: Sí, se segueix trigant, ja se segueix una mitjana, ja uns quants anys a mitja de diagnòstic. En el meu cas, jo no puc saber amb certesa, però jo sempre havia tingut mals de panxa, problemes digestius, i és comú que em deia, no, ets una nena nerviosa, tal, i vaig arribar a, quan ja tenia 20 o així, que vaig dir, no, no, aquí hi ha alguna cosa més. Ja havia descartat el tema de lactós, etc. I un dia vaig dir, començaré a rondar pels metges a veure què. I llavors aquello va ser, bueno, perquè arrel d'haver estat fotuda de gastroenteritis, sí, va ser que vaig dir, hem de trobar què passa. Llavors vaig estar uns quants mesos, diferents proves, intestinals, al·lèrgies, etc. Fins que em van dir un dia, doncs mira, com que ja has fet aquest tractament, ja han fet aquestes proves, etc, etc, el diagnòstic és celiaquia, a partir d'ara has de fer una dieta 100% sense gluten. I jo no m'ho creia al principi, pensava, bueno, que amb nada mesos que porto, això no...
4: No pot ser, no? No, això no pot ser.
17: Això serà, bueno, una altra cosa, un altre pas més, no? I no, no, afortunadament, conforme vaig anar canviant tota la dieta, el primer mes no notava gaire, el segon una mica millor, i el tercer vaig dir, ostres, sí, jo crec que...
4: Que han encertat en aquest cas,
17: enrere,
4: no? Suposo que, Míriam, un dels cops, a més de evidentment, el cop més important és l'adaptació. El teu entorn ho va entendre, això? O sigui, quan sortiu, quan si feu, si no feu, això ho teniu en compte, ho entenc?
17: Sí, sí, l'entorn ho entén, i també haig de reconèixer que et serveix per descartar qui no són bons amics. Vull dir, aquí també...
4: Mira, aquí també no, hi no hi mal que por bien no venga. Aquestes coses a vegades sempre hi ha una cara bona, en aquest cas.
17: Sí, sí, bueno, és complicat i és dur, i jo sé que els adolescents ho viuen bastant malament, no? A mi ja em va pillar d'adulta, llavors ja agafes
4: una altra tarannà, ja, no? Sí, sí.
17: Sí, sí, sí, però, clar, la gent, si no ho entén, no pot estar al teu cercle íntim, perquè no pots fer coses amb ells, bàsicament.
4: Clar, o has de portar el tàper, si no menja fora, un tàper, sí, i vigilar que veus, que no veus, que no hi hagi contaminació.

0: I el fet de...
1: Perdona?
0: Perdona, mira, això, el fet de tenir que trobar un lloc implica buscar... Ara fem servir molt les ressenyes de Google, també, sí. Però no te'n pots refiar gaire. Però sí, per allà ja veus que el gluten ja existeix, ja saben el que és, llavors ja truques a l'establiment, preguntes, etc. Però això ho faig només en el cas de que no hi hagi cap opció que ja estigui passada pel filtre de l'Associació de Celíacs de Catalunya o en un altre... en un altre lloc, doncs, a través d'una altra associació, no? Però...
1: Sí, sí, digues.
0: No, que he viscut això, que vas a un lloc perquè estàs per aquell poble, ho comentes, et diuen sí, i la bona fe no és suficient.
1: Clar.
0: No?
1: A mi m'ha deixat...
0: el coneixement...
1: Dic que m'ha deixat molt impactat el fet d'identificar quins són bons amics i quins no són bons amics. Això m'ha deixat molt, molt impactat, perquè...
0: Sí.
1: Perquè no
0: sí, puc... perquè
1: s'aparten, se'n van.
0: Bueno, o comenten, doncs jo conec algú i no és tan tiquismiquis, i clar, és vale. Que tu sembla que tal, i jo no, és la meva salut, són els meus símptomes, i jo d'aquí no em moc, vull dir, no... I un dia podràs acceptar fer una cosa que tal i anar amb el teu tàper, però un altre dia diràs, mira, si voleu o no vinc o vull en aquest lloc perquè és segur per mi. No és... No, t'ho diré que ho fem cada dia, però... o sigui...
1: És al·lucinant. Clar, suposo que això també psicològicament o moralment pot ser també, no sé si ha estat un cop dur o no ha estat un cop dur, això de dir, ostres, m'esperava una altra cosa i hi ha persones que m'han decebut.
0: Sí, això a vegades passa, hi ha gent que et decep, però d'altra banda hi ha les amistats que et diuen quedem tal dia, i jo li dic què vols, el restaurant d'aquí o italià o tal, llavors mira, em ve de gust italià, vale, doncs tinc aquestes opcions. llavors ja és un filtre fàcil i ja està, i no hi ha més problema, vull dir, o inclús companys de feina, escolta, fem alguna cosa aquell dia, busques tu el lloc, oi? I ja està, i així, tots bé.
1: Ets encarregada de buscar el lloc i així, mira, t'assegures.
0: Sí.
1: La darrera pregunta que et faig, Míriam, és sobre la part econòmica. Perquè, clar, comprar aliments sense gluten als súpers o a botigues acostuma a ser bastant més car. Això com ha impactat a la butxaca?
0: No, això impacta moltíssim. Vull dir, això és la part més complicada. I a més, en el meu cas, a casa, amb el meu marit, doncs la majoria de coses són sense gluten, per evitar el que deies de contaminació, el contacte encreuat. O sigui, per no tenir dos torradores, doncs només volem tenir un. Al final, llavors, només podem consumir pa sense gluten a casa perquè no hi hagi problemes. I llavors, implica un preu més elevat que si un menges d'una manera, l'altre de l'altra. Òbviament, fora de casa hi menges tot el gluten que vol, no? Però per seguretat, dintre de la cuina, etc. Llavors, implicava molts diners. Hi ha productes, etc., que s'han anat fent més coneguts, hi ha més opcions, tipus la pasta al supermercat, etc., però altres bàsics, com és el pa, i si tens algun esdeveniment, que vols comprar un pastisset, alguna cosa, tot això s'encareix és un altre preu i es nota molt. I el pa, si vols buscar més qualitat, també el preu es nota molt.
1: Doncs, Míriam Baños, escolta'm, gràcies per haver-nos explicat el teu, no diré via crucis, perquè suposo que ja ho tens molt interioritzat, suposo que el via crucis va ser el principi de l'adaptació, i ara ja ho tens més interioritzat, suposo, però gràcies per explicar-nos la teva situació, la teva convivència amb la celiaquia, molt amable.
0: Sí, un plaer que se segueixi difundint, perquè és molt important que entenguin la importància, no? Que no és un caprici, que és la nostra realitat i ho necessitem per la nostra salut. Sí.
2: Quan parlem de celiaquia i menjar sense gluten, hem de tenir en compte que no es tracta d'una restricció puntual ni d'una moda alimentària, sinó d'una condició que reorganitza la vida sencera. Qui ho explica és la Míriam Baños, qui va ser diagnosticada ara fa 15 anys, i deixa clar que no es tracta d'un caprici, sinó d'una necessitat mèdica que exigeix constància, adaptació i també una gestió permanent del detall més petit. I és que no es tracta només d'evitar el gluten, sinó d'entendre un ecosistema complet de prevenció. La compra, la cuina, els estris, els restaurants i fins i tot les relacions socials. Tot queda travessat per una exigència constant de vigilància.
0: és un canvi de vida totalment, o sigui,

0: Total, és, perquè has de revisar tot el que menges, tot el que tens a casa, on vas, on compres, és on surts, com li expliques a la gent el que et passa. És un canvi absolut i no hi ha més que adaptar-se. Vull dir, és un procés, al principi costa, però t'has d'adaptar perquè és la teva salut la que està en joc.
1: És en el moment del diagnòstic quan es produeix el primer gran gir vital. La Míriam ens ha explicat com, després d'anys de molèsties digestives, que ella va arribar a normalitzar, va arribar la confirmació i amb ella una certesa també contundent. La vida ha de canviar del tot. No hi ha gradacions possibles. A partir d'aquell instant, tot el que entra a casa, tot el que es compra i tot el que es menja passa a estar sotmès a un control exhaustiu. La seva explicació posa paraules a un procés que sovint es viu amb sorpresa inicial i incredulitat. La idea que una dieta sense gluten no és una adaptació parcial, sinó una reorganització completa de la quotidianitat. El canvi no és només alimentari, sinó també mental i logístic.
0: La majoria de coses són sense gluten, per evitar el que deies de contaminació, el contacte encreuat, o sigui, per no tenir dos torradores, doncs només volem tenir una, al final llavors només podem consumir pa sense gluten a casa, perquè no hi hagi problemes, i llavors implica un preu més elevat que si un menges d'una manera, l'altre de l'altra. Òbviament, fora de casa hi menges tot el que, sí, que vol, no? Però per seguretat, dintre de la cuina, etc., llavors implica molts diners.
1: I aquí, efectivament, apareix un element important, que és el cost. Els productes específics sense gluten, especialment els més bàsics o de qualitat, tenen un preu superior i això impacta directament en l'economia familiar. La cistella de la compra per a celíacs es dispara o és 1.000 euros més cara. Estem parlant d'una quantitat anual. Però també hi ha una altra qüestió a tenir en compte, que és la convivència social. Sortir a menjar fora no és una decisió espontània, sinó un procés de verificació. Cal assegurar-se que el restaurant entén el risc de contaminació i que pot garantir també una preparació segura.
2: I saludem al migdia de COPE Catalunya d'Andorra a Irene Puig, portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya. Irene, benvinguda i bon migdia.
3: Hola, bon migdia.
2: Irene, han millorat les coses en els últims anys?
3: Bé, sí que han anat millorant, sobretot si parlem en els últims 20-30 anys hi ha hagut una gran millora, sí.
2: Però ara anem potser al que d'autèntic cavall de batalla, que són les deduccions fiscals amb els aliments. Com veus aquesta demanda i sobretot l'acceptació per part del govern?
3: Sí, aquesta és una lluita que fa molts anys que tenim, que de moment encara no s'està aconseguint i és la principal petició de les persones que tenen celiaquia. I bé, sembla que a poc s'estan fent passos, no? Perquè s'ha aprovat en l'àmbit estatal una proposta de llei que tot contempla una ajuda de 600 euros. El que passa és que està estancada la fase d'esmenes i després en l'àmbit autonòmic també s'ha presentat una proposta de llei també perquè hi ha una ajuda d'uns 200 euros, que també aquesta s'ha d'aprovar encara. Llavors, sembla que fem passos, però encara no estem allà.
2: Seria un global de 800 euros, però m'acabes de parlar que està estancada en la fase d'esmenes. Qui l'està estancant?
3: Sí, no acaba d'avançar, no? Hi ha certs passos en el moment que s'aprova una llei que s'han d'anar fent i llavors els polítics doncs, no acaben de fer els següents passos perquè acabi entrant en vigor, que seria quan realment s'executaria, no? Sí. I llavors, doncs, allà estem i des de les associacions anem fent pressió, anem perseguint, anem al darrere perquè realment arribi i no es quedi en res, no?, al final.
2: Clar, que no quedi amb aquell famós silenci administratiu, no?, que les coses s'hi diuen, comencen, però després ja no avancen i queden amb l'oblit.
3: Exacte.
2: Irene, heu rebut, suposo que amb molta satisfacció, la investigació mèdica que parla de que hi ha una molècula capaç de degradar el gluten. La investigació mèdica, al cap i a la fi, sempre és essencial per millorar el nostre estat de vida, sigui, evidentment, amb la intolerància al gluten o amb qualsevol altra circumstància. Com heu rebut aquesta investigació, Irene?
3: Bé, al final, totes les investigacions que estiguin vinculades amb la celiaquia, no?, i que s'apropi més aquí pugui haver en un futur algun medicament que puguin prendre i que els faci més fàcil el dia a dia positivament, però sí que s'ha de dir que són investigacions que estan en fases molt inicials i que a dia d'avui no hi ha cap tipus de tractament, sinó que l'únic que és la dieta sense gluten. I no, dic, encara de vegades no, sembla com que ja estigui aquí i sigui una realitat, i en realitat moltes vegades quan s'anuncia mitjans són com molt a fases preliminars dels estudis. Per tant, s'ha de veure com acabarà evolucionant.
2: Irene, hi ha la sensació ara de que més persones tenen la intolerància al gluten. Creieu de que és perquè abans no se sabia i aquestes persones fins i tot en silenci estaven patint les conseqüències, o que per causes fins i tot d'algun tipus d'alimentació està augmentant els intolerants al gluten dins de la societat?
3: Sí, sobretot el que s'augmenten són els diagnòstics, no? Que és una malaltia molt infradiagnosticada, també a dia d'avui, i de fet a Catalunya es tarda 7 anys fins a arribar al diagnòstic, que és moltíssim, i es calcula que el 80% de persones no estan diagnosticades, però com que hi ha havent avenços en la societat, cada cop es diagnostiquen més i per això també ens sentim a parlar més i sembla que hi hagi com més casos, però simplement són que hi ha més diagnòstics.
2: Aquesta és la qüestió positiva, que se sàpigui, sobretot doncs, per saber per què li venen les dolències a una persona i sobretot per tenir el diagnòstic primer per posar-li remei. Irene Puig, portaveu de l'Associació de Celíacs de Catalunya, gràcies per estar aquí a COPE Catalunya i Andorra. Bon migdia.
3: Gràcies a vosaltres.
4: A Catalunya es calcula que hi ha gairebé 75.000 persones celíaques, però és veritat que encara és una malaltia infradiagnosticada i només una de cada quatre persones afectades té un diagnòstic confirmat. Acabem de celebrar el passat dissabte el Dia Internacional de la Celiaquia. Ja sabeu que es tracta d'una malaltia autoimmune provocada pel consum de gluten i del que volem parlar avui és d'un avenç mèdic per tractar aquesta malaltia que ha desenvolupat un equip de científics de Barcelona i que, de forma molt resumida, doncs, consisteix en una molècula que és capaç de degradar els compostos del gluten que donen més problemes. Qui ens ho explicarà segur molt millor és el doctor Francisco José Pérez Cano, que és director de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Facultat de Farmàcia de la UB i un dels autors d'aquest estudi. Què tal, doctor? Bona tarda.
5: Hola, bona tarda.
4: Aquesta molècula li heu posat el nom de celiacasa, és una molècula artificial, i expliqui'ns una mica quina és la seva feina, què és el que fa.
5: Pues mira, és una molècula artificial, com tu dius, però inspirada una mica amb la natura, perquè de fet la idea va sorgir precisament d'aquesta molècula que estava present en una planta carnívora, sí? Amb la planta que es diu Nepenthes benzata. A partir d'aquí doncs, es va observar que en aquests sucs gàstrics, no, hi havia aquesta activitat amb aquesta capacitat de degradar proteïnes tan important, i és a partir d'aquí d'on va sorgir la idea de buscar una molècula que fos capaç de trencar el gluten, no? Però no de qualsevol manera, sinó d'aquella manera que fos que tingués la capacitat de trencar-lo per no produir aquells fragments que són realment els perillosos, no? Per una persona que té algun tipus de reacció adversa al gluten, no? I és a partir d'aquí que vam dissenyar aquest enzim, no? Aquesta celiacasa, no? Una idea de tancar aquesta celiaquia, no? I l'idea és aquesta, que és un enzim que és capaç de, quan tu l'ingereixes, no? T'arribaria aquest enzim a l'estómac, on es troba amb un pH molt àcid, i en allà és on realment aquest enzim és molt, molt actiu, és molt potent. Pot trencar aquest gluten, pot fer uns fragments tan, tan petits que després ja no poden causar cap dany, no? I potser la importància d'aquesta molècula precisament és aquesta, és el fet que actua a nivell de l'estómac i per tant evita que aquests fragments que després podrien fer el dany a nivell de l'intestí mai arribin. I d'aquesta manera doncs, mai es desencadena doncs, aquest mal que es pot produir amb una malaltia celíaca, amb aquesta destrucció de les vellutes intestinals, no? Fabricant autoanticossos. Doncs tot això, aquest enzim, ho podria evitar.
4: I una de les coses més importants que aconsegueix aquesta molècula és que actua en fases molt primerenques, no?, de la digestió.
5: Exacte, és justament això. La idea és que, com que ho fa a nivell de l'estómac, doncs evita que en cap moment pugui haver-hi cap fragment que pugui generar un dany després, perquè no es genera el dany, en el cas dels pacients celíacs, és a nivell de l'intestí. No? Doncs nosaltres, amb aquest enzim, el que d'alguna manera aconseguim és que en cap moment pugui arribar un d'aquests fragments en l'intestí, perquè d'alguna manera la celiacasa ja s'ha carregat abans.
4: Els resultats amb ratolins han estat molt prometedors, no? Quins símptomes o danys van aconseguir reduir exactament amb aquesta molècula?
5: Doncs bé, una vegada vam veure, no?, que efectivament aquesta molècula era capaç de trencar el gluten, no? Precisament la idea era dir, vale, però és capaç d'evitar, no?, el dany que produeix aquest gluten doncs amb aquestes persones sensibles. Doncs per això ho vam fer amb aquest model, un model de ratolí de malaltia celíaca, no? Són ratolins que ja tenen aquesta genètica, no?, per ser i per tenir aquesta malaltia celíaca. I per tant, quan els hi donàvem aquests ratolins celíacs gluten, no? I per tant desencadenarien, no?, la malaltia. Però a més li donaven la celiacasa, evitaven que apareguessin doncs, els típics marcadors que s'observen en una persona celíaca, que és això, és la destrucció de les vellositats intestinals, no?, del que seria l'arquitectura de l'intestí, però a més també evitava la producció de certs, el que se'n diuen autoanticossos, no?, que són aquests anticossos en contra de les seves pròpies estructures, i també una mica el que és la reducció de la inflamació i fins i tot de la modificació que es produeix de la microbiota.
4: I quina diferència hi ha, doctor, entre aquesta molècula i altres compostos més genèrics que ja existien, com les glutenases?
5: Pues mira, de fet, glutenasa el que fa referència precisament és això, que és un enzim capaç d'agradar el gluten. És a dir, podríem dir que aquesta celiacasa, doncs, de fet, és una glutenasa, no? Trenca el gluten. Però què té de particular aquesta? Doncs, com abans comentàvem, no? Que és capaç de degradar-la de forma que ho fa en fragments tan petits doncs que ja és impossible, no?, que els trossos que queden puguin provocar un dany, això és important, però l'altre dels dos, potser tres més importants d'aquest enzim respecte d'altres que poguessin haver, és que, com dèiem, actua a nivell de l'estómac. Sí? Altres glutenases que poden haver-hi no actuen a nivell de l'estómac, actuen a nivell de l'intestí. I, per tant, allà els fragments ja es poden produir i ja poden provocar el dany. No? Per això el que és important és que aquesta acció es faci de forma molt, molt primerenca. No? Per tant, molt útil que ho fa això, no? Aquest pH àcid de l'estómac, però, a més, és que és capaç d'actuar en quantitats molt, molt petites. Sí? Fins ara, els enzims que hi ha necessiten haver-hi molta, molta quantitat per poder degradar el gluten. En canvi, la celiacasa, en molt petita proporció, ja és capaç de ser molt efectiu i degradar molta quantitat de gluten.
4: I aquesta molècula no substituiria una dieta sense gluten, no? O sí?
5: De moment, amb els nostres estudis, òbviament, no? Que amb els que hem pogut fer fins ara, no podem dir que aquesta molècula pot substituir, no?, una dieta sense gluten. De fet, l'objectiu seria que acompanyés amb aquesta dieta sense gluten, però el que aconseguís doncs, seria realment doncs, dotar d'aquesta seguretat que realment s'està fent de forma correcta, no? Perquè, tot i que els pacients, no, que tenen alguna reacció adversa al gluten, que no tenen per què ser només celíacs, també és d'intolerància al blat no celíaca, o fins i tot els al·lèrgics al gluten, no? L'única alternativa és dieta sense gluten, però no és tan fàcil fer-la. Una casa pot controlar l'entorn, però quan te'n vas fora, no, a fer un àpat, quan te'n vas a casa d'algú, quan compres algun producte que potser doncs, no està clar l'etiquetatge, no? És molt, molt fàcil que sense voler estiguis prenent, no, doncs, petites quantitats d'aquest gluten. Aquesta glutenasa, no? Aquesta celiacasa, el que faria és que, independentment d'aquestes petites, no?, a presència de gluten en el teu entorn, doncs en principi no generarien un problema perquè aquest enzim els degradaria.
4: Clar. I efectes pràctics, doctor, quin impacte podria tenir aquesta teràpia en la qualitat de vida dels pacients?
5: Bueno, doncs mira, a mi m'agradaria poder dir que realment aportaria una gran qualitat de vida als pacients. Per què? Doncs perquè la situació d'una persona ha de seguir una dieta sense gluten doncs és d'un estrès emocional continu, no? D'una inseguretat contínua de si realment el que estàs menjant doncs, té gluten o no té gluten, si ho fas de forma correcta, si has netejat de forma correcta les superfícies on estàs treballant, si pots anar o no a aquell restaurant, etcètera, etcètera. Això d'alguna manera doncs podria acompanyar amb aquesta dieta sense gluten, però faria que poguessis tenir una vida més tranquil·la, no? Emocionalment, doncs realment, doncs molt més saludable.
4: Clar, i es podria utilitzar en tots els pacients de celiaquia, no entenc?
5: Sí, en principi no hi hauria cap problema.
4: No hi ha cap contraindicació ni
5: per qualsevol pacient. Exacte, resulta a més que si comences un enzim que actua a nivell de l'estómac, només ho fa a l'estómac, de forma que un cop passa a nivell de l'intestí, on les condicions canvien, ja deixa d'actuar. I a més es degrada pels nostres propis enzims digestius. Per tant, no genera cap tipus d'efecte advers.
4: I en quina fase estem ara mateix, doctor? Això quan serà realitat? Efectes pràctics?
5: Pues mira,
4: que és el que interessa a la gent que té celiaquia, evidentment.
5: Exacte. Ara estem en la fase preclínica, vol dir que hem demostrat que a tots els nivells de laboratori funciona. Ara ens falta fer el salt, no, a l'humà i veure que això realment doncs, es pot demostrar que té aquest impacte en humans. Per això, doncs, primer s'han de fer una sèrie de proves prèvies, no, d'assegurar que no és tòxic, d'assegurar que és segur, i a partir d'aquí doncs, ja fes l'estudi clínic en humans. Això requereix, el punt crític, no, és que requereix molta inversió. Requereix que tinguem doncs, això, no? Doncs, empreses al darrere que creguin en nosaltres, que puguem tenir la subvenció suficient com per poder fer aquests estudis, no? Que estan molt protocolitzats i són molt, molt, molt costosos. No? Però si aconseguim fer aquesta fase, la idea és que nosaltres voldríem que en uns anys, 3 anys, per exemple, si tot va bé, doncs, potser ja el podríem tenir en el mercat com a suplement.
4: Molt bé, doncs seguirem de prop com avança aquesta investigació fins que es pugui tastar en humans i vaja, si això es tradueix en una nova eina per millorar la qualitat de les persones amb celiaquia, doncs serà fantàstic. Ens quedem en que les expectatives són bones, que això és l'important. Doctor Francisco José Pérez Cano, director de l'Institut de Recerca en Nutrició i Seguretat Alimentària de la Facultat de Farmàcia de la UB i un dels autors d'aquest estudi, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
5: Moltes gràcies.
4: Que vagi molt bé, bona tarda.
6: I en uns minuts parlem de que ja es pot pagar amb Bizum als comerços. La iniciativa ha començat aquesta setmana i volem continuar parlant del tema.
7: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
8: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days. Toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes. Jeep. La libertad te está esperando.
9: Mañana, último día en el Corte Inglés para ahorrarte el IVA en electrónica, electrodomésticos y en mucho más.
10: Con financiación 100% para clientes con tarjeta El Corte Inglés.
9: Televisores, portátiles, móviles, frigoríficos.
10: También en web y app.
9: Hasta el 24 de mayo en compras superiores a 200 euros. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
10: Consulta condiciones en elcorteinglés.es. Ocasión
11: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
12: Vivir en el sitio de tus sueños. Disfrutar del nuevo miembro de la familia. Hacer ese viaje por carretera que tanto deseabas. Porque cuando estás bien asegurado, la vida la prefieres vivir así. Occident, a por todo, todo y todo.
7: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
6: A partir d'aquesta setmana ja es pot pagar amb Bizum als comerços. No sé si ja ho haureu provat, si és que tots els comerços doncs ja ho tenen establert, però que sapigueu que ja es pot fer. A partir d'aquesta setmana ja es pot pagar amb Bizum als comerços.
13: El dia 18, és a dir, dilluns, comença, i tenim en marxa, el pagament amb Bizum. Clar, ara mateix vosaltres direu, per això ja es feia. Sí, és veritat, tu pagaves amb Bizum en determinades situacions i entre amics. Però ara la cosa canvia. Canvia perquè, per exemple, i ara ho enfoco de cara al comerç, que és amb el que parlarem. Ara, si un comerç acceptava un pagament per Bizum, ho feies a través d'un telèfon. Un telèfon, o el telèfon del comerç o de la persona en concret, que estava associada a un compte. Llavors, com són els Bizum, no? Li enviaves el Bizum de la compra, etc, etc. Ara això canvia una mica, perquè el sistema també canvia una mica a l'hora de pagar als comerços. Ara ja no estarà directament... Tu no hauràs de marcar un número per enviar-li un Bizum, serà com si paguessis amb tarja, però amb Bizum. És una mica així, no direm rebassat, però en el fons és fàcil d'entendre. Pagaràs amb NFC, amb el mòbil, sabeu, això del contactless, o apropes, i pagues, però serà amb Bizum. Això què comporta? D'entrada, omple el ventall de pagaments. De cara a l'usuari, doncs està bé, està bé, no? És una qüestió, pagues el mateix preu, però tens més possibilitats de pagar d'una manera o una altra, sobretot en un món en el que cada cop menys portem diners en efectiu a sobre. I això és una manera de fer-ho, una manera més de fer-ho. Però i des del punt de vista del comerç, això què comporta? Doncs en parlem, i en parlem amb el senyor Emiliano Maroto. El senyor Emiliano Maroto és secretari general de l'Agrupament de Comerciants i Botiguers de Catalunya. Emiliano, bon dia, benvingut.
14: Hola, bon dia.
13: Gràcies per atendre'ns, Emiliano.
14: De res, a vosaltres. Sé
13: i sóc conscient que aquesta xerrada encara sí. És una mica aviat per treure-nos conclusions, això per començar. Però, d'entrada, què comportarà un comerç acceptar el pagament d'aquesta manera, d'aquest nou mecanisme de Bizum?
14: Bueno, a nivell operatiu, per nosaltres, un mitjà més de pagament, és un sistema de pagament que està regulat, per tant, per nosaltres, fabulós. O sigui, no és igual en efectiu, no és igual en targeta, que serà en el Bizum. Aquí lo principal, el problema que podem tenir ara,
13: sí,
14: és a veure quin tractament volen donar a aquest govern els TPVs que tenim nosaltres i de les entitats que depenem.
13: Què són els TPVs?
14: Els terminals de punts de
13: pago. El TPV.
14: Sí, el terminal de punts de...
13: Es diu així TPV, no ho sabia. Mira, m'has descobert una terminologia nova.
14: És el terminal.
13: Vale.
14: Clar, si el terminal és d'un banc determinat, doncs les operacions han de passar per allà.
13: Clar.
14: No sabem exactament el tipus de comissions com anirà, si seran diferents a les de la targeta de crèdit o com anirà la història aquesta, no? Lo de la integració de la facturació a través del TPV, pues bueno, està per mirar, està per veure, perquè encara hi ha molta incògnita, que és el que tu deies abans.
13: Sí.
14: No ho sabem res. Nosaltres estem en contacte amb les dues entitats bancàries principals amb les que treballem i estem intentant que ho aclareixin, perquè clar, nosaltres hem de donar també coneixement,
13: clar,
14: o instruccions a les nostres associacions de comerciants de tot Catalunya que tenim afiliades. I és molt pobre el que podem dir. Podem dir el que s'està publicant, però que no hi ha res en concret, perquè cada entitat, suposo que el tipus de comissió o l'operativa,
13: sí,
14: pues, va a canviar. Què és el més pel comerç? Pues que al moment que se pagui amb Bizum, ja està la transferència feta. O sigui, ja ho té en la compte.
13: És instantani, va? Seria més instantani. Quan pagues amb targeta, això no és instantani.
14: És instantani. Les targetes de crèdit del pagament estan ara entre 24 i 72 hores.
13: Llavors, d'entrada, aquesta immediatesa sí que seria una cosa positiva pel
14: sí,
13: comerç, perquè ho tens immediatament al compte.
14: Al moment que ho pagues, ja te queda reflectit l'abonament en la compte. Aquesta és una gran avantatge. Ara és veure aquesta transacció quan la fem per el TPV, quin cost té.
13: D'acord.
14: Jo suposo que hi haurà també més llibertat a l'hora de tenir TPVs amb més no tan lligats al banc, sinó a millor alguna companyia que pugui oferir més comissions, a més millors condicions, el que per nosaltres sí que també és hi ha unes condicions que són sine qua non importantíssimes. És que puguem autentificar el client, que tenir la seguretat amb els pagaments, no, nosaltres en el cobrament, però també el que està pagant que tingui tota la seguretat,
13: sí,
14: i perquè sobretot el que sí que ens interessa és tenir la protecció del consumidor.
13: D'acord.
14: Això és, de fet, no estem descobrint res amb el Bizum, perquè això ja està funcionant,
13: sí, sí,
14: però bàsicament està funcionant per a totes les operacions de l'e-commerce o transferències ja entre particulars, és a dir, ara hi ha la vessant comercial, empresarial, que ja agafa una altra normativa i esta és la que estem esperant a veure que surti realment la definitiva per poder-la explicar i que les botigues també tinguin la seguretat de que no passa res, perquè clar, aquí hi ha un element també,
13: sí,
14: molt important, que se llama Hisenda.
13: Clar.
14: A veure com queda reflectit aquestes operacions.
13: Clar, de fet, suposo que això ha estat clau,
14: sí,
13: que Hisenda hagi posat els nassos. Ja sabeu que Hisenda, a partir, sí, d'aquesta declaració, ja compta determinats visos professionals o que considera, sí, professionals, ja s'han, sí, de declarar en aquest cas, no?
14: Lògicament, perquè això ja entra a formar part, se converteix en una infraestructura del propi negoci, i aquesta infraestructura econòmica, pues, Hisenda la té que controlar, això... Això ja ho sabem tots els mortals, no?
13: Sí, sí.
14: Per tant, bueno, afecta negocis, afecta a professionals, afecta a particulars. Bueno, està una miqueta així en l'aire.
13: Entenc, en resum, Emiliano, que el que entenc, perquè tot el que m'estàs explicant és que com a idea està molt bé, està,
14: sí,
13: molt bé per comerciants, per usuaris. El que no està tan clar encara és com es farà i el mecanisme de tot com, això, el que
14: exactament
13: hi ha aquí darrere. És el que no està
14: exactament
13: gens clar, no?
14: Sí, perquè tampoc, és que de moment hi ha dos o tres entitats només que han donat el primer pas.
13: Sí, penso que són CaixaBank, Banc Sabadell i l'altre...
14: I Bankinter.
13: Sí, correcte.
14: El CaixaBank també crec que en principi ho adaptarà, però amb una mida molt limitada. I el que sí que tenim informació és que tant el Santander com el BBVA pues, no crec que triguin molt en treure-ho, perquè això
13: no, és una...
14: bueno, pot restar, és una competència bastant fort entre les entitats bancàries.
13: Sí, m'estaria que no hagin entrat ja, però no trigaran, és el que tu dius segurament, perquè també del Bizum, no estem parlant d'una cosa nova, estem parlant d'una cosa que està molt imposada, que funciona, i a més, si malament no tinc entès, BBVA era un dels impulsors del Bizum en el seu moment.
14: Sí. No crec, perquè primer de tot, bueno, són dos grans bancs, tenen molta clientela clar, molt gran, de grans superfícies, botigues o establiments o una miqueta grans, i aquest no deixaran l'oportunitat de que el sistema sigui actualitzat i ràpid i actual, pues posar-lo en marxa.
13: Doncs, senyor Emiliano Maroto, estarem pendents a veure com evoluciona aquesta experiència i de més per tornar a xerrar i posar més punts sobre com funcionarà tot això.
14: Sí, lo que lamento es que no pugui dir res més, perquè és que tampoc n'hi ha res.
13: No m'has dit el que saps, vull dir, això ja està bé, alguna cosa ja sabem, ja ho tenim clar, alguna cosa.
14: És lo que nosaltres estem... informant a les nostres associacions. Ja. És el que sabem. Tan aviat tinguem més notícies amb ells, ja se les comunicarà, i a veure de què resulta tot això.
13: Doncs, senyor Emiliano Maroto, secretari general de l'Agrupament de Comerciants i Hipoteques de Catalunya, escolta'm, gràcies per aquesta xerrada i donar-nos aquestes primeres impressions. Molt amable.
14: Molt bé, moltes gràcies. Que tingueu bon dia.
15: Bon migdia.
2: Bien, ¿tú estás a favor o en contra? ¿Qué te parece que a partir de hoy se pueda pagar ya por Bizum en los comercios?
15: Bueno, pues si nos fijamos, por ejemplo, el éxito que ha tenido Bizum para pagos entre particulares, que rápidamente pues se ha estandarizado y se ha hecho un uso bastante común, ¿no? Es decir, esto está muy extendido entre aquellos que usan los medios de pago electrónicos. Nosotros desde OCU queremos recordar que los medios de pago electrónicos son algo que deciden los comerciantes, en este caso, hablamos de Bizum Pay ya, ¿no? Es decir, serán los comercios los que admitan esa forma de pago, que dependerá por las comisiones que cobren y demás, y que lo que siempre se tiene que respetar es el derecho, y digo bien, insisto en esto, el derecho que tenemos los consumidores a pagar en metálico. Eso es lo único obligatorio. Sí. Es decir, en cualquier establecimiento pueden proporcionar de forma voluntaria el medio de pago que deseen, pero siempre tiene que contemplarse la posibilidad del pago en metálico por una razón sencilla. También hay que respetar los derechos de los consumidores, pues que no tienen capacidades digitales, ¿no? El Bizum es un mecanismo sencillo de usar, pero bueno, pues que para los consumidores que tienen pocas capacidades digitales, ojo, que no son los mayores, que hay unos cuantos que tampoco las tienen, pues para estos hay que respetar su derecho a pagar en efectivo cuando lo deseen.
2: Estás recordando una obviedad, pero está bien que lo digas, porque parece increíble lo que acabas de decir, ¿no? El derecho de pagar en metálico. Porque ya si ya no podemos pagar en metálico, evidentemente para un gran sector de la población sería un grave problema.
15: Esto que parece una obviedad, en realidad no lo es tanto, es bastante reciente.
2: Sí, por eso.
15: Se incorporó a la ley de hace relativamente poco tiempo. Y, por ejemplo, pues nosotros hemos denunciado que cuando vas en un avión y quieres comprar algo, tomarte algo, pues te limitan ese derecho al pago en efectivo. Te digo por circunstancias donde no se da. Y algún comercio hay también donde, por razones, pues que son del propio comercio, pero que evidentemente incumplen la norma, pues no permiten ese pago en metálico, ¿no? Y hay que recordar pues, que esto es un derecho, ya reconocido en la norma, y que siempre se tiene que respetar el pago en metálico que es de uso común.
2: Sí, por eso la obviedad estaba tan en peligro que se ha tenido que hacer una norma para protegerla. Pero lo que sí hay que tener en cuenta siempre que hablamos del Bizum es de la prevención y de su peligrosidad, porque si te equivocas en el destinatario, no vuelve.
15: Pues efectivamente, esto es más peligroso en el Bizum entre particulares, ¿no? Porque el Bizum tiene... las mismas características de una transferencia, efectivamente, pues es una transferencia irrevocable y no se puede retrotraer, pues te tienes que poner en contacto, eso sí, te puedes poner en contacto con la persona a la que lo has hecho. En el comercio es algo más sencillo. En el comercio, para que nos hagamos una idea, es como ahora el pago por móvil, ¿no? Donde se hace a través de una plataforma de pago, pues la más utilizada es Google Play o Apple Pay, ¿no? Donde tú introduces una tarjeta, acercas el teléfono al terminal y se paga, ¿no? Ahora, hay algunos que van a tener la posibilidad de, en algunos comercios, si tienen instalada esta aplicación de Bizum Pay, acercarán el teléfono. ¿Y cuál es la diferencia? Pues que ya no será opcional el pagar con tarjeta, donde tú tienes que tener una tarjeta emitida con coste, evidentemente, o pagar directamente la cuenta corriente. Aquí es más sencillo, porque pagas en el comercio, ¿no? Con lo cual, ese miedo al error es diferente. Otra cosa es la seguridad de cuando te roban el teléfono. Eso ya es una cuestión,
2: claro,
15: distinta, ¿no? Pero, de nuevo, también, pues aquí hay una garantía doble de seguridad, porque el comercio responderá también de ese pago no autorizado, ¿no? Y bueno, pues siempre que hablamos de pago electrónico, desde OCU queremos recordar esa obviedad de la obligación de pago metálico, pero también otra que no es tan obvia y que se olvida muchas veces, que es la responsabilidad limitada del consumidor en el caso de uso de medios fraudulentos de pago. Es decir, que cuando hay un pago que es fraudulento, básicamente una estafa, el consumidor tiene una responsabilidad limitada a 50 euros y el resto del pago se lo tiene que el banco que obligatoriamente devolver. Esto, que parece obvio también, pues no resulta tan fácil.
2: Es importante conocerlo y es importante, nos tranquiliza evidentemente por los riesgos que se puedan asumir y que en este caso, según tus palabras, pues están mucho más protegidos. Enrique, que pases un buen día. Gracias por estar aquí al migdia de COPE Cataluña. Buenas tardes.
15: Bon dia. Adeu.
4: Estem parlant molt aquests dies de pressupostos després de l'acord que han tancat Govern i Esquerra, un acord que contempla, recordareu, una línia orbital de Rodalies, majoria catalana al Consorci de la Zona Franca o un consorci d'inversions, qüestions precisament que s'han abordat aquesta tarda a Madrid a la Comissió Bilateral Estat-Generalitat. Però aquest acord entre el Govern i Esquerra preveu també, per exemple, 100 milions d'euros per climatitzar un centenar d'escoles en els propers dos anys, una inversió més que necessària, tenint en compte que gairebé la meitat d'escoles i instituts públics de Catalunya tenen més de 26 anys i no estan preparats per suportar un clima, doncs, cada vegada més extrem, tant a nivell de pluges com de temperatures de calor. La Fundació Equitat ha elaborat un informe sobre la situació dels centres educatius i demana prendre mesures en un termini de 10 anys. Parlem justament amb una de les seves autores, la Isabel Ruiz. Isabel, què tal? Bona tarda.
16: Hola, bona tarda, què tal?
4: Doncs estem a les portes de l'estiu pràcticament, d'una pujada de temperatures, i a veure, és un debat que es repeteix pràcticament cada any per aquestes dates. Tot el que sigui més de 27 graus en una aula, això té un impacte negatiu en el benestar dels nens i també en el seu rendiment escolar, no?
16: Sí, en general és complicat definir un llindar de temperatura. Mm-hmm. Nosaltres agafem el de 27 graus, sí, perquè hi ha força evidència científica sobre el tema, però malauradament la majoria d'aquesta evidència és del nord d'Europa. Mm-hmm. N'hi ha poca del context mediterrani, però sí, els estudis indiquen que quan els infants estan exposats a calor, amb temperatures i humitat altes, els seus resultats d'aprenentatge disminueixen considerablement. I així com la capacitat dels docents també per ensenyar.
4: En l'informe proposeu mesures a curt termini i altres, com jo deia, a 10 anys vista, per exemple, posar ombres, ventilació al sostre, aïllament de finestres, patis com a refugis climàtics, però també una transformació profunda, no?, amb una inversió econòmica clara.
16: Exacte, el que diem és que s'ha d'actuar ja, perquè aquest problema no és d'ara, ja fa anys que l'arrosseguem, i per això proposem un pla de xoc amb unes mesures molt clares i senzilles, que són d'implementació directa, no? Com són doncs, ventiladors al sostre, aire condicionant en aquells espais que tenen un ús intens i estratègic, com poden ser el gimnàs o el menjador, fonts d'aigua, per suposat, ombres naturals i ventilació nocturna. Això és el pla de xoc. Però després, com bé dius, el pla d'actuació a 5 o 10 anys vista inclou 3 estratègies o àrees, no?, on actuar, que és la millora dels edificis, la renaturalització de patis i un acompanyament pedagògic implementant mesures d'educació climàtica.
4: Ara, per exemple, crec que Educació ha anunciat una inversió d'uns 20 milions d'euros per instal·lar ventiladors de sostre aquest estiu. No sé si teniu la sensació de que, clar, quan arriben aquestes dates es comencen a posar pedaços en les escoles que no tenen aires acondicionats, per exemple, però no s'actua de veritat a llarg termini per acabar amb el problema, perquè parlem molt també de la calor, però hi ha casos d'escoles que cada vegada que plou hi ha goteres, hi ha humitats, passen els anys i no s'arregla.
16: Exacte, hi ha edificis escolars que tenen greus defectes d'infraestructura, més enllà de si estan ben adaptats o mal adaptats a la calor. El que volem evitar és que, com bé dius, hi hagin doncs aquests parxes, no? I es facin mesures a curt termini. Des de l'inici de l'informe diem que aquest és un problema estructural que es requereix d'unes actuacions integrals i per suposat que hi ha d'haver-hi mesures estratègiques immediates, com pot ser instal·lar aquests ventiladors, però s'ha de fer una diagnosi centre a centre de quins són els requeriments que necessiten. No és el mateix un centre educatiu ubicat a Lleida que un centre educatiu ubicat a Tarragona. L'exposició, un no és el mateix un centre educatiu que està totalment orientat al sud que un altre que està enmig de les muntanyes. O sigui, cadascú haurà de veure quines necessitats té i quines són les mesures. I això és el que diem que s'ha de fer a 5 o 10 anys. No només el pla de xoc, sinó invertir perquè els centres estiguin adaptats a llarg termini.
4: Exacte. I jo no sé si aquestes deficiències afecten sobretot a centres especialment vulnerables i, per tant, afecten a un determinat perfil d'alumnes. No sé si hi ha una certa desigualtat en aquest sentit.
16: Sí, hi ha un eix clar que travessa tota aquesta qüestió, que és l'equitat, no? Hem vist que hi ha un cicle d'estrès tèrmic que és molt difícil de trencar en entorns socioeconòmicament desafavorits, perquè els infants viuen en vivendes que són edificis amb condicions de construcció i aïllament molt baixes. No tenen accés en aquests barris a àrees verdes o a punts d'aigua per refrescar-se. I quan van a les seves escoles, normalment també els edificis tenen unes condicions estructurals i d'aïllament més deficients que en barris d'entorns més afavorits socioeconòmicament. Llavors passen calor durant el dia quan són a l'escola i quan arriben a casa seva tampoc poden descansar perquè també estan passant calor. El fet de millorar les condicions dels edificis i els entorns educatius d'aquests infants d'entorns més desafavorits socioeconòmicament trencaria aquest cicle d'estrès tèrmic.
4: I hi ha una altra qüestió, Isabel, i és que, per exemple, les nostres empreses tenim una normativa clara i específica de salut laboral, de confort tèrmic, però en canvi en l'àmbit educatiu això no existeix.
16: Hi ha una normativa pel personal treballador, pels adults, però els infants estan totalment desprotegits. Els seus drets fonamentals, que són drets a una educació de qualitat, dret al contacte a la natura, dret al benestar, no estan legislats, efectivament.
4: Doncs veurem si arribem a temps d'adaptar els centres educatius a un clima cada vegada més extrem. De fet, s'estan adaptant ja moltes feines, altres equipaments, amb aquesta realitat del clima que no podem obviar. Cal voluntat i, evidentment, també cal inversió econòmica. Isabel Ruiz, una de les autores d'aquest estudi, professora de la UOC, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
16: Moltes gràcies.
4: Que vagi molt bé. Bona tarda.
6: I continuem d'aquí no res per parlar també de vestits de graduació. Les graduacions ja estan aquí, de batxillerat, de la universitat i moltes més que cada cop es van celebrant. I també ja està aquí els concerts, en plural, de Bad Bunny a Espanya. L'hem tingut a Barcelona i hem parlat d'això aquí al matí del cap de setmana.
7: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
17: Tardaremos mucho en ver otro pueblo y nos hacen falta provisiones.
18: Mi propiedad es la más grande de la zona, construida con mis manos.
19: Pienso matar a Baxter y a los que han hecho esto.
20: Kevin Costner, Robert Duvall.
21: Este pueblo es una vergüenza.
22: Siempre tuve la esperanza de que alguien amable pasara por aquí.
23: El pueblo sabe que va a haber pelea.
24: Tendrían que hacerse un favor y huir ahora que aún están a tiempo.
20: Open Range. El sábado a las 7 menos cuarto de la tarde, en 13.
25: Como accionista de Iberdrola, si hace 25 años invertiste 1.000 euros de tus ahorros, hoy se han convertido en casi 18.000. Juntos hemos multiplicado el valor para ti y para toda la sociedad, y juntos seguiremos haciéndolo en el futuro. El viernes 29 de mayo celebramos la Junta de Accionistas y queremos contar contigo, porque solos sumamos, pero todos juntos multiplicamos. Participa llamando a gratis al 900-100-019 o conectándote a iberdrola.com.
26: ¿Listos los cuatro neumáticos? ¿Con tarjeta?
27: Sí.
26: Ponga el PIN.
27: No, póngale usted, 4504.
28: Mecánicos en los que puedes confiar. Pide cita en tu taller Euromaster más cercano y revisa gratis los 12 puntos de control. Talleres Euromaster, expertos en buenas experiencias.
29: Tomás buscaba un coche con la matrícula MBP. Mar, Bea, Paula, su familia. Para Tomás, tener un coche familiar es algo personal. Y nuestra manera de entender la banca también lo es. Por eso se hizo cliente de CaixaBank y lo consiguió en Facilitea Coches con financiación. Porque si algo es importante para ti, también lo es para nosotros. Infórmate en caixabank.es.
30: Oye, que me paso por la semana de los ofertones del Corte Inglés. Llevo lavavajillas Finish Ultimate, que no queda y está con la segunda unidad al 80%. Además, han bajado los precios a más de 1.300 productos de la compra diaria. Bien, ¿no?
31: Semana de los ofertones en Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
32: Ofertas válidas del 21 al 27 de mayo. En tienda, web y app.
33: Y al exhalar soltamos todo eso que nos pesa.
34: Las notas del niño, las obras en casa.
33: El mantenimiento del coche.
34: Ah, no, eso no es ninguna carga.
35: Descubre lo ligero que es hacer el mantenimiento anual de tu coche en Peugeot Service con lubricantes Total Energies y entrarás en el sorteo de premios fantásticos. Condiciones en Peugeot.es.
36: Peugeot.
7: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
6: Com dèiem fa una estona, ho anunciàvem abans de la publicitat, ha arribat el moment de parlar de graduacions, dels vestits de graduació i també dels concerts de Bad Bunny aquí a Espanya, concretament a Barcelona.
13: Parlem d'un fenomen viral. Parlem d'un fenomen viral entre les adolescents. Parlem dels vestits de graduació. De fer-se la graduació i posar-se un vestit a l'alçada de les circumstàncies. Doncs això ara és una de les modes, però una moda que és que ho està patant, bàsicament ho està patant dins de tot això, no? De fet, dins d'aquesta festa de graduació hi ha una botiga que ho està patant i s'ha fet molt, molt popular entre les noies més joves pels seus preus competitius, els dissenys, llampants... I la botiga es diu Oh Juliet, Oh Juliet. I tenim a les seves CEO, a les que porten el negoci, perquè Oh Juliet és un negoci familiar, bàsicament és un negoci familiar d'una mare amb les seves dues filles que bàsicament ara mateix ho estan patant. I parlem amb l'Anna i l'Emma Saboixeda, Anna i Emma Saboixeda, que són no sé, són la mare i filla, les dues germanes en aquest cas. Anna, Emma, buenos días, bienvenidas.
37: Hola. Hola, buenos días.
13: Bueno, que lo estáis petando con esto, ¿eh? A ver, ¿cuándo empieza toda esta moda de los vestidos? ¿Cuándo empezáis a fabricar este tipo de vestidos?
37: Joder, pues mira, nosotras empezamos hace 14 años realmente, llevamos muchísimo tiempo. Te cuento un poquito cómo empieza un poco nuestra historia para que nos conozcas. Nosotras somos una empresa familiar, entonces mi madre tenía un negocio local, una mercería aquí en Madrid, en nuestro barrio de toda la vida, y empezó a no funcionar. Entonces justo coincidió con que mi hermana se fue a vivir a Estados Unidos un año a estudiar. Y cuando volvió, nos contó un poco el tipo, pues, que allí el prom estaba como súper de moda y lo mucho que les gustaba,
38: arreglar, sí. Buscar como, el momento de buscar tu vestido era como todo un evento canónico.
13: Claro, es que la graduación en Estados Unidos es una fiesta muy, muy marcada, ¿no? En esos aspectos, uh-huh. Eso sí, bueno, lo sé por las pelis, ¿eh? No porque haya estado yo allí.
37: Sí, aquí realmente en ese momento pues no era tan de esa manera. Entonces, bueno, dijimos, bueno, pues vamos a intentar, bueno, aparte, también te cuento el tema de que... Ella también dijo el tema de Instagram, ¿sí? Que en ese momento aquí las redes sociales, porque te estoy hablando de hace 14 años, que aquí pues ni Instagram ni redes sociales tampoco eran tan conocidos. Ahora mismo pues subes un vídeo y sí que todos sabemos el concepto de viralidad y que trae un montón de gente, y que, pero en ese momento no sabíamos, probamos. Y me acuerdo que al día siguiente, a los dos días, de meter un par de vestiditos y así, lo que es en la misma mercería de mi madre, y ¿sí? subirlo a redes sociales, venía gente del sur de Madrid, nosotras somos del norte, y entonces como que nos sorprendió muchísimo
38: el darnos cuenta de que había llegado a gente que vivía lejos.
13: No, no, que se estaba cruzando toda la ciudad para ir a buscar los vestidos.
38: Sí, sí, sí, literalmente.
37: Sí, sí, literalmente, porque es verdad que en ese momento, pues eso, lo que te decía, el concepto de viralidad pues no estaba ni siquiera inventado. Entonces, para nosotras fue un shock eso. Entonces, poco a poco, pues seguimos ya pues lo que es los vestidos y Oh Juliet fue llenando más la tienda de mi madre.
13: Sí.
37: Y bueno, y hasta día de hoy. Luego abrimos tienda en Madrid Centro, luego Barcelona, y ahora vamos a abrir en Valencia. Así que un poco hasta día de hoy ese es el resumen de cómo empezamos.
13: Pero es para estar contentas, ¿eh?
38: Pues, la verdad que estamos súper contentísimos.
13: Porque realmente de una chispa, de una idea de negocio, ostras, se viraliza y a partir de ahí funciona. La clave han sido las redes sociales, o sea, aplicar la idea en las redes sociales, ¿no?
37: Sí,
38: yo te diría que sí. Sobre todo las redes sociales como en el momento adecuado, porque ahora mismo es verdad que está como súper trillado, todo el mundo está en redes,
13: sí.
38: Pero es que antiguamente no había nadie, o sea, no sabíamos ni nosotras usarla.
13: Claro, estás hablando de hace 14 años, claro, claro.
38: Claro. Claro, claro, era un poco pues eso, prueba-error, y viendo lo que funcionaba y tal, y hasta el día de hoy.
13: Ostras, hasta el día de hoy, que de que la mercería no, medio no funcionara, a abrir sucursales por todos lados, o sea, dos en Madrid, una en Barcelona y ahora una en Valencia.
38: Sí, sí, sí, nosotras todavía seguimos un poco flipando con el tema.
13: ¿Y todas tienen la misma cola, el mismo éxito? Yo lo sé por la de Barcelona, la de Barcelona sí, hay colas, en Gran Vía hay colas. ¿En Madrid también? ¿En todas tienen el mismo...? Sí.
38: Yo creo que Madrid la que más, porque es como que la que más tiempo lleva, entonces es la, claro, más conocida, yo creo.
13: Uh-huh. Claro. Ostras, ¿cómo veis el futuro de delante de todo eso? O sea, porque claro, es una moda, pero seguirán existiendo estas fiestas de graduación, ¿no?
38: Pues yo creo que sí, pero igualmente en caso de que no existieran, yo creo que sabríamos un poco reinventarnos, que es lo que, ¿sí?, hemos ido haciendo, porque lo que te digo, el concepto de prom de hace 14 años no es el mismo que soy.
13: Claro, claro. ¿Cómo ha evolucionado eso? Explícame, ¿cómo ha evolucionado eso?
38: Pues mira, cuando empezamos, la gente para arreglarse pues se ponía un pantaloncito, un top mono...
37: Un traje,
38: que de hecho hacíamos muchas producciones de trajes, gustaban, ajá, un montón. Yo misma fui con un traje a mi graduación. Y luego pues poco a poco empezaron como vestiditos, tal, así hasta ahora ya vestidos largos de brillo, o sea... La verdad,
37: como que no nos atrevíamos a meter ese concepto tan fuerte, lo que es Estados Unidos, intentamos un poco aplicarlo aquí a España, que no estaba tan visto. Y bueno, hasta que ya pues hemos ido metiendo lo que es el vestido largo, el brillo, es que la verdad que increíble.
38: Sí, la verdad que la gente ahora ya se atreve con un montón.
13: Claro, cuando veis que hay 5 horas de cola, ¿cómo se interpreta esto? Porque esto es un exitazo increíble, ¿no? ¿Cómo se gestiona esto para no morir de éxito?
38: Pues, primero con mucha ansiedad, la verdad, o sea, es como que el alcanzar, o sea, el llegar a tanta gente también nos da un montón de miedo, o sea...
37: Y realmente todavía no nos lo creemos, o sea, muchas veces nosotras, o sea, estamos haciendo ahora la entrevista Emma y yo, pero falta un pilar fundamental que es mi madre,
13: sí,
37: que realmente sin ella esto no sería nada, o sea, somos las tres que hacemos un equipazo. Cuando vamos a alguna de las tiendas que solemos ir nosotras, realmente trabajamos en todo, estamos en almacén haciendo pedidos, somos una empresa familiar súper pequeñita, ahora cada vez tenemos más gente, pero trabajamos en todo, entonces cuando vamos a las tiendas a trabajar los findes, flipamos cada vez que vemos la cola como si fuese la primera vez realmente.
38: Sí, sí, sí. La verdad que siempre cuando llegamos pensamos como que no va a haber nadie y cuando lo vemos digo, no puede ser, o sea, es que es increíble.
13: Pues que 5 horas de es alucinante. ¿Y qué se pide? O sea, me estabas hablando antes, creo que era Emma la que me lo estaba explicando, la evolución, ¿no?, del producto, uh-huh, pero ahora mismo, ¿qué es lo que más se pide? ¿Qué es lo que más se demanda?
38: Vestidos largos, corte sirena, te diría.
37: Sí, 100%.
38: Muy arreglado, como si fuera para una boda de tarde, sí, o para una gala.
37: Sí, lo mismo.
13: Bueno, caray. No, y además, una de las cuestiones es que ofrecéis precios competitivos también. ¿Esto cómo se hace? O sea...
38: Sí, la verdad que es sobre todo es un poco el concepto de la marca. Es como tener ropa mona, pero al alcance de niñas que todavía pues tienen una edad, pues eso, 16 años, uh-huh, ¿sabes? Que todavía no tienen un poder adquisitivo grande. Entonces es un poco ponerlo a su nivel, a su alcance.
13: Bueno, voy a haceros una pregunta ahora que, claro, es un poco también de bola de cristal, ¿no? Y también un poco de pensar en el futuro. Y esa es la pregunta. ¿Cómo veis el futuro? ¿Hacia dónde va todo esto?
38: Pues mira, a mí personalmente es que Ana y yo somos súper diferentes. Entonces cada una pues tiene como una visión de las cosas y bueno, yo la verdad me encantaría, igual que ahora vamos a abrir en Valencia, para mí un sueño es expandirme fuera.
13: Ajá.
38: Expandirme fuera de España me encantaría, la verdad.
13: Bueno,
38: hacer internacionales.
13: Es una opción. ¿Y tú, Ana, cómo lo ves?
37: Pues mira, es que a mí yo soy mucho más, que no me atrevo a tanto como Emma, entonces pienso que pasito a pasito, de momento por España, abriendo tiendas, a ver, las tiendas me encantan, o sea, creo que es una cosa que te hace acercar la marca mucho más a la gente, no solo el tema online. Entonces, como a nosotras nos encanta estar en todas las tiendas y no nos podemos multiplicar tanto, es como que me da más miedo, pero sí, ojalá, la verdad que...
38: Seguir abriendo un poco tiendas y así, es un poco el concepto. A corto plazo, seguir abriendo tiendas por aquí y a largo, pues quizás a lo mejor un poco más internacionales.
13: Bueno, básicamente es una tendencia que es lo que tenemos ahora mismo. Y la última pregunta que hago, porque estabais hablando, se me ha venido a la cabeza, claro, yo voy con mi hija a comprar un vestido de estos, yo alucinaría, yo me quedaría muy, muy, muy, muy fuera de cau, ¿no? ¿Cómo reaccionan los padres y las madres delante
38: pues
13: de todos?
38: Hay un poco de todo, la verdad, porque hay padres que son los que animan, no, tú cógete este que te va a quedar genial.
13: Ajá.
38: Son los que animan a que se cojan algo como súper llamativo y que su hija esté especialmente guapa y bien, y hay algunos que, bueno, que pasan. Literal, pues cógete lo que quieras, ¿cómo te vas a poner eso? Bueno, haz lo que quieras. Pues un poco eso.
13: Pues Ana y Emma Saboixeda, oye, muchísimas gracias, felicidades por el éxito, espero que continúe el éxito, que la próxima obertura en Valencia sea también exitosa. Que se siga expandiendo, que siga funcionando y darle un abrazo muy grande a vuestra madre.
37: Vale, pues muchísimas gracias por contar con nosotras. Muchas gracias.

0: Ey, Titi me preguntó si tengo muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra.
1: Mai hagués pensat que en aquest programa parlarien de Bad Bunny, però la realitat és la que és. Com deia aquell mític i legendari periodista José María García, somos secretarios de l'actualitat, i l'actualitat és que aquest home és un fenomen, ja fa temps que és un fenomen, i aquest proper cap de setmana actua a l'Estadi Olímpic de Barcelona, l'Estadi Olímpic de Montjuïc, el Lluís Companys, aquest proper divendres, dia 22, i el dissabte, dia 23. Però qui és aquest home? D'on ve? Què fa? Per què triomfa? Què hem d'esperar d'aquesta persona? Que los abuelos como yo ya no entendemos ni cómo habla. Xavier Caminals, crack de Cadena 100, benvingut, gràcies.
2: Bon dia, José Miguel.
1: Tinc totes les esperances posades en tu perquè em facin 5 cèntims d'aquest home, de Bad Bunny, i aquest fenomen que arrossega aquest home.
2: I més com té aquesta forma de cantar que sembla que estigui cansat, no?
1: De... Correcte, és una cosa... És que és al·lucinant. Jo estic molt sorprès davant d'aquest estil de música i la manera de fer-ho.
2: Bé, s'ha adaptat molt bé als temps d'ara, en aquesta música urbana que tant triomfa, i també en crear aquests hits de xarxes socials, no? Aquests clips de TikTok, d'Instagram, i com que les seves lletres, al cap i a la fi, i parlen de la vida quotidiana, de l'amor, de la festa i de temes socials actuals, doncs jo crec que aquesta ha estat la connexió que ha tingut Bad Bunny amb el públic jove, perquè jo crec que aquest concert és el concert de més FOMO, que això del FOMO n'heu parlat moltes vegades aquí a COPE,
1: sí,
2: que hi haurà aquest any a Barcelona. FOMO és això que has d'estar sí o sí en aquest concert, sí, perquè sí, si no, t'entra tristo, depressió...
1: Evento imprescindible,
2: correcte,
1: un FOMO.
2: Mira, fa pocs dies hi havia a l'Estadi Olímpic El Último de la Fila,
1: sí,
2: el seu retorn als escenaris, i veies com el públic no aixecava ni un telèfon mòbil. Aquest cap de setmana, segurament, que la gent s'hi fixi, quan comenci a veure stories d'Instagram i de Facebook, veurà multitud de llums, de pantalles, de telèfons mòbils. I això és el FOMO, no? Perquè ha connectat molt bé amb aquest públic jove, que el que realment li interessa és estar en aquests concerts sí o sí.
1: Però és que aquest home, Xavi, ja va començar pràcticament triomfant, eh?
2: Sí.
1: Des de la primera passa que va donar.
2: Sí. De fet, a Catalunya no és la primera vegada que ve. La primera vegada que ve va actuar fins i tot a la Mirona, a Sala, a Girona, amb una sala molt petita. Va fer gira per moltes ciutats d'Espanya, però ara feia 7 anys que no venia al nostre país. Va actuar al Sónar, també, i ho ha patat aquests últims anys, des de la pandèmia fins ara, amb aquestes cançons, i per això no només farà 2 estadis olímpics al nostre país, sinó que farà 10 concerts a Madrid.
1: Brutal.
2: Amb aforaments de milers i milers i milers de persones. Prova d'això és que fins i tot els premis Grammy, els més importants de la indústria musical a nivell mundial, l'ha premiat 3 vegades, aquest any una altra vegada, ha guanyat més de 10 premis Grammy llatins, bé, i evidentment altres molts premis a nivell mundial, com ser un dels líders en reproduccions a plataformes digitals com Spotify.
1: És al·lucinant. Jo, però, clar, això suposo que és un fenomen generacional, evidentment, perquè suposo també que no estic sol en aquest sentiment de desconnexió en funció de l'edat.
2: Clar, és evident, vull dir,

0: tu d'altres cançons que té ell. Aquest és el secret. Bé, la música té aquestes tornades, que el que fan és enganxar, i aquestes tornades ara no només fem que les cantem nosaltres, sinó que van acompanyades de moments de la gent a les xarxes socials.
1: Dos estadis olímpics, eh?
0: Sí, són gairebé 100.000 persones.
1: És que és brutal, eh?
0: És molt, a part dels VIPs que hi aniran, perquè, clar, puc posar l'exemple de l'Último de la Fila, vull dir, ells tenen els seus músics al darrere, actuen, hi ha una pantalla gegant, evidentment, perquè hi ha milers de persones, però aquests concerts s'escapen, van més enllà de la música, no? Han de crear un espectacle, hi ha pirotècnia. En el cas de Bad Bunny, en els seus concerts hi ha fins i tot una caseta VIP, que a mi, aquesta caseta és una caseta rosa, que a mi em recorda molt a la caseta del Follet Tortuga de Bola de Drac, i allà s'instal·laran uns VIPs, que, per exemple, al concert de Puerto Rico de fa pocs dies hi havia LeBron James, i s'especula que al concert de Barcelona hi pot haver-hi molta plantilla del Barça, perquè molts jugadors actuals del Barça, per edat, que tenen 20 i vols,
1: clar,
0: doncs volen i han demanat entrades per anar al concert de Bad Bunny, i que podrien instal·lar-se en aquesta caseta VIP, que és un altre dels atractius dels concerts d'ara. No només hi ha hagut VIPs o hi haurà VIPs en el concert de Bad Bunny, sinó Rosalía també cada dia en els seus concerts a Palau Sant Jordi o a la seva gira convidava a un VIP on feia algunes declaracions de la seva vida personal.
1: Hi ha un rumor, no sé si és cert, que Rosalía també assistirà a aquest concert. Havia llegit por ahí.
0: Això no t'ho puc confirmar.
1: Això...
0: Tampoc et puc confirmar allò dels jugadors del Barça. És que, esclar, són molts de rumors que poden anar a visitar aquesta caseta VIP, que és una caseta VIP on hi haurà també televisors, sofàs, i tot això està ben bé al mig de l'estadi olímpic, al mig dels concerts on Bad Bunny fa els seus directes. Que va més enllà del que és un concert puidú, no? Que és, tu seus al teu lloc de l'estadi olímpic i és com veure una sèrie o una pel·lícula.
1: Un espectacle, que tu deies, un espectacle, un show.
0: Una obra de teatre, van passant coses.
1: Clar, és que ha evolucionat molt aquest tipus de concerts. I la darrera pregunta que et faré, Xavier, és més una opinió teva sobre com ho veus i com no ho veus. Per què música com aquesta triomfa? Per què? En quin moment és la clau per a aquest tipus de música que ja és una revolució del reggaeton, ja va un pas més enllà del reggaeton, triomfa d'aquesta manera, arrasant?
0: La incertesa dels artistes d'anar provant nous estils musicals i les facilitats tecnològiques que hi ha ara mateix. Als 70-80 triomfava el rock, després va venir també el rock fusionat amb la música electrònica, el pop, ara és la música urban, el reggaeton, el trap... Tot va evolucionant.
1: Al·lucinant.
0: I el que ens queda per descobrir, suposo.
1: Companys de Cadena 100, Xavi Caminals, moltíssimes gràcies.
0: A vosaltres.
1: Els companys de Cadena 100 que ens han fet 5 cèntims d'aquest concert que aquest cap de setmana omplirà divendres i dissabtes dos estadis olímpics, Lluís Companys. Bad Bunny.
2: Va passar fa gairebé 4 anys a Cadaqués. Una nena que en aquell moment tenia 10 anys va ser atacada per un senglar a la Platja Gran de nit en una zona plena de nens i va patir com a conseqüència d'aquest atac una ferida molt greu a la cama que li ha deixat una cicatriu encara molt visible i unes seqüeles psicològiques molt importants. En aquell primer moment, l'Ajuntament de Cadaqués es va interessar molt per aquest cas, com no podia ser d'una altra manera, però la família denuncia que 4 anys després el consistori no ha donat resposta a les reclamacions que ha presentat aquesta família i s'obre la porta ja a portar aquest cas als tribunals. Parlem amb l'advocat de la família d'aquesta nena, que és el Xavier Coca Verdaguer. Què tal? Bona tarda.
3: Sí, bona tarda. Què tal?
2: A veure, la família denuncia el silenci de l'Ajuntament, reclama una indemnització d'uns 70.000 euros per les seqüeles físiques i psicològiques que li han provocat l'atac d'aquest senglar fa 3 anys. Teniu intenció d'anar als tribunals abans de l'estiu si no hi ha resposta, no?
3: Aquesta, si realment l'Ajuntament continua sense donar-nos una resposta, evidentment no ens quedarà més remei. Portem ja... pràcticament 4 anys des de que van passar els fets, 2 anys pràcticament, més de 2 anys des de que es va presentar totes les reclamacions quantificant el dany i clar, evidentment no podem seguir esperant. Nosaltres no és que haguem rebut un no de l'Ajuntament, sinó simplement l'Ajuntament porta anys dient-nos que ens dirà alguna cosa, que s'ho estan mirant, però clar, ja al final és dir, escolta, teniu tots els elements, teniu tot el material, si realment hi ha una consciència de que algú s'ha fet malament, que evidentment estava clar que alguna cosa s'havia fet malament, en tant en quant que és un problema que es portava denunciant des de feia 2 anys i que es va solucionar en menys de 48 hores després d'aquesta sinistra,

0: després d'aquest accident està clar que a veure, la responsabilitat, almenys així va semblar que es comunicava des del primer moment per part de l'Ajuntament, però està clar que, bueno, que després amb el laberint doncs, administratiu sembla ser que, bueno, que algú s'ha perdut pel camí i no s'està donant una resposta. Aleshores és una pena. Entenem que és una pena que haguem d'anar als jutjats per un tema que és clar, que és un tema que és, el menor no té cap culpa, els pares no en tenen cap culpa i que aquí s'ha demostrat que amb una acció determinada de l'administració el problema estava solucionat.
1: Clar, però a què es deu aquest silenci de l'Ajuntament? No sé si teniu alguna explicació, perquè clar, la família encara no ha pogut cobrar cap tipus d'indemnització i esteu, com tu deies, amb una espècie de laberint administratiu que no hi ha manera de sortir d'aquest bucle.
0: Sí, és a dir, inicialment doncs, o sigui, s'han fet una sèrie de reclamacions per part de l'Ajuntament, que va iniciar un expedient molt ràpid, pràcticament als pocs mesos d'haver passat això, quan ningú li va demanar que iniciés cap expedient, entre altres coses, perquè entre el trauma de la nena, que no estava curada i que encara faltava molt de temps, doncs, i que es va dir expressament que no es volia iniciar cap expedient inicialment contra l'Ajuntament, doncs a vegades el que passa és que, bueno, administrativament s'inicien tràmits on l'administrat no vol que s'iniciïn i en aquell cas doncs, es van iniciar, evidentment no es va compareixer, es va arxivar i després, quan tot s'acaba i es planta la reclamació, aleshores es reobre el cas i et diuen, bueno, doncs ara ja et direm alguna cosa, ja et direm alguna cosa. Estem a, això va passar el 2023, més o menys, o sigui, sí, estem a 2026, gairebé 3 anys des de que està d'alguna manera comentat de manera transparent doncs, i s'ha entregat tota la documentació que es necessitava per quantificar el dany i, bueno, i aquí s'ha quedat el tema parat. S'han fet reclamacions, s'han fet escrits, s'ha parlat directament amb l'administració diverses vegades, bueno, amb els funcionaris, amb l'alcaldessa personalment, tret dels primers, de les primeres setmanes, que sí que es va interessar moltíssim per l'estat de la nena, a posteriori, doncs, diguem-ne que el laberint administratiu, no?, entre els funcionaris, entre un i l'altre, es van passant la pilota i aquí no et dona ningú una resposta. No? I nosaltres entenem doncs, que això, que malauradament és una tònica general de totes les administracions, és a dir, que al final la pena de tot això és que, bueno, mira, jo sóc advocat i em dedico a aquestes coses, no? Et podria dir que per mi doncs, això ens dona feina, però la veritat que...
1: Clar, però hi ha famílies, hi ha una nena en aquest cas...
0: Clar, és que és això, casos tan flagrants on hi ha nens petits, on escolta, es podria solucionar això de manera ràpida. Exacte. A més, ja no és que pagui el consistori, tots sabem que hi ha una companyia asseguradora al darrere, que en el fons és a qui nosaltres hem intentat abans d'anar a l'Ajuntament se'ls va contactar amb la companyia asseguradora perquè es fessin càrrec de tot això. I el problema de l'administratiu és que diuen que, clar, que si l'Ajuntament no autoritza, fins que l'Ajuntament no tanca l'expedient, no, aquí no es pot fer res, no? I entre l'uno per l'altre la casa sin barrer, no?
1: Exacte.
0: I aquí aquest és el problema i la desgràcia, no? De que, ostres, al final tots tenim una responsabilitat a les nostres vides, a la nostra feina, i sincerament, la responsabilitat dels polítics que estan enfront, sobretot, consistoris o d'administracions tan properes al ciutadà, la veritat és una pena que dirimeixin la responsabilitat pues, bueno, doncs ja que ho digui un jutge, no? Doncs, la veritat és que és una pena, és una pena, vull dir, la família, doncs a veure, la veritat que tampoc esperàvem tant que hi hagués tant rebombori una altra vegada amb això, ho estan patint, són del poble i ara mateix doncs, estan nerviosos i el pitjor és la petita, no? La petita que tenia 10 anys efectivament quan van passar aquests fets, farà 14 anys ara, bueno, no crec que ja els té, però em refereixo que ara és una adolescent, sí, preocupada per la seva imatge, una imatge que bueno, que no cicatriu per molt que les fotos doncs, no em pensi, bueno, ja és una cicatriu, no, però és una cicatriu amb una nena, amb un adolescent, que està preocupada perquè se li arregli. Arreglar això encara no es pot arreglar. Potser fins d'aquí que tingui 18 anys, fins que el creixement no s'aturi, això no es pot arreglar. I això costarà un dineral, no? Aleshores, a veure, el centre del tema no volíem que fos els diners, però al final, vull dir, amb aquests diners també la família ja no és només per compensar Mm-hmm. Vull dir, tot el dany psicològic que aquesta nena té i el perjudici físic que té, sinó que també per intentar solucionar i aminorar mm-hmm. aquesta gran cicatriu que porta. No?
1: Exacte, i si no hi ha més remei i el cas arriba als tribunals, teniu confiança de que es farà justícia?
0: Bueno, aquest és el problema, que mai saps. El problema d'anar a un contenciós administratiu, el problema dels jutjats és que, primer, els advocats mai ho podem garantir, el laberint de responsabilitats en aquí doncs, es pot extendre molt i, evidentment, els advocats són especialistes a vegades en complicar les coses, no? I donar-li voltes. Hi ha a vegades qüestions que, o fets que poden semblar molt simples, doncs els podem arribar a complicar molt. Uh-huh. Aleshores, aquí doncs això seria una pena. Nosaltres confiem en això, vull dir, el tema entenem que hi ha una responsabilitat clara uh-huh. en aquest cas de l'Ajuntament, que s'hauria de respondre, que la companyia hauria de respondre i que uh-huh. ja està. Vull dir, ja està, el problema més o menys s'ha solucionat, vull dir, ja no hi ha més senglars uh-huh. passejant-se per la platja a Cadaqués. Aleshores, doncs, uh-huh. a veure, vull dir, no, el que no podem acceptar una mica sí que d'entrada havíem vist que alguna notícia que es deia a nivell defensiu, oh, és que la gent dona menjar als senglars, escolti, miri, sí, no li podem aquí culpabilitzar l'administrat, el ciutadà, de l'existència d'uns animals perillosos, uns animals salvatges, que, bueno, per sort o per desgràcia al cinema doncs els ha aquí com desnaturalitzat la seva essència salvatge i evidentment si fos un puma que s'està passejant per Cadaqués segurament en menys de mitja hora ja estaria hasta la Guàrdia Nacional aquí intentant treure aquest animal, no? Però clar, pensem en la pel·lícula, en les pel·lícules de Disney i clar, pensem que un senglar pot, pues que no és perillós. Mm-hmm. Doncs mira, aquest senglar gairebé acaba amb la vida d'aquesta nena, gairebé acaba amb la vida d'una altra criatura, perquè anava a embestir una criatura encara més petita, que llavors tenia 6 anys, i la nena s'hi va interposar pel mig, vull dir que... I nada, i aquí estem.
1: Molt bé, Xavier, doncs estarem molt, molt pendents de com es resol aquest cas, si l'Ajuntament respon, no?, a les peticions de la família o el cas arriba als tribunals. En qualsevol cas, vaja, l'important és que algú assumeixi la responsabilitat perquè, com tu deies, el succés ja és prou greu, però podria haver estat pitjor, eh? Xavier Coca-Verdaguer, advocat de la família, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Que vagi molt bé, gràcies.
2: I d'aquí una estona parlem també del Job Barcelona, de l'oportunitat que representa això pels molt joves per aconseguir una feina.
3: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
4: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days, toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes, Jeep, la libertad te está esperando.
5: El Papa León nos ha dicho:
6: hay que saber reconocer a Cristo en el rostro de cada persona excluida.
5: Si esta frase te ha removido, imagínate poder escucharle en primera persona en España entre los días 6 y 12 de junio. No te lo pierdas e infórmate en nuestra web conelpapa.es.
6: Alzad la mirada.
7: En El Corte Inglés pensamos en ti cada día. Por eso, bajamos los precios en más de 1.300 productos de tu cesta de la compra para hacerte la vida más fácil. Y para que puedas contar con la calidad y variedad que más te gusta. Para que comprar mejor te cueste menos en tu día a día. Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy? En tienda, web y app.
8: ¿Buscando coche y no sabes por dónde empezar?
9: En HR Motor tienes miles de coches reacondicionados con financiación rápida en nuestra red de concesionarios. Más de 25 años liderando en calidad y confianza. HR Motor, no es fe, es garantía. Visítanos en nuestros centros o en hrmotor.com.
3: Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
2: Parlem del Job Barcelona i de l'oportunitat de feina que representa pels joves, per tots els que hi assisteixen.
10: L'atur juvenil continua sent una de les grans assignatures pendents de la nostra economia. Segons les darreres dades de l'enquesta de població activa, la taxa se situa en el 19,3%. Ha baixat un punt en el darrer any, sí, però la precarietat i la distància entre el que busquen les empreses i el que ofereixen els joves continua sent un abisme. De fet, més del 70% de les companyies a Espanya reconeixen que tenen serioses dificultats per trobar talent jove qualificat. Per intentar capgirar aquestes xifres, avui el Palau Blaugrana es converteix en el gran motor de l'ocupació a Catalunya amb la 14a edició del Job Barcelona, un saló que preveu connectar al llarg de tot el dia a 7.000 joves universitaris i acabats de graduar amb 80 empreses capdavanteres que busquen incorporar personal. Per parlar de com es presenta aquesta jornada i de quines són les claus del mercat laboral actual, tenim a l'altre costat del fil telefònic a la Marta Llaudé, que és la CEO de Jovim Planet i coordinadora d'aquest saló. Marta, què tal? Bon dia.
11: Hola, bon dia. Marta, moltes gràcies.
10: Estem parlant d'un saló que ja arriba a la seva edició número 14. Amb l'experiència que teniu d'anys anteriors, quin és el perfil de joves que arriba avui al Palau i sobretot amb quina actitud hi ve?
11: Doncs, bueno, sí, és l'edició número 14. És un espai on venen joves de tant estudiants com titulats, tant de perfil universitari com de cicles formatius de grau superior. Poden venir de qualsevol escola, de qualsevol background, o sigui, treballem amb tots els backgrounds i de qualsevol nacionalitat. I aquí estan trobant-se amb empreses que es necessiten.
10: Clar, reben un cop de realitat o realment surten d'aquí amb un contracte, una pràctica sota el braç?
11: No, és interessant perquè totes les empreses participants tenen ofertes de feina, de pràctiques, ofertes de graduate programs, totes venen a captar talent per posicions reals, tant del moment com futures, com posicions recurrents que sempre tenen, o sigui que és real i és una oportunitat única d'estar en contacte amb els equips de recursos humans de totes aquestes empreses, on es podran entrevistar en els seus estants i també acudir a unes 100 conferències i tallers per, bueno, dirigits a donar orientació i una realitat als joves d'oportunitat professional.
10: Les xifres de l'EPA i d'Eurostat ens diuen que Espanya està a la cua d'Europa en ocupació juvenil i 7 de cada 10 empreses diuen que no troben el talent que necessiten. On està fallant la connexió?
11: Correcte, sí que hi ha un gap aquí, o sigui, les empreses necessiten gent qualificada, la gent qualificada sí que té oportunitats, la veritat, perquè sí que hi ha oportunitats i potser el gap està en la comunicació. Pensem que a vegades els joves no arriben a les ofertes reals i per això nosaltres també estem fent aquest congrés presencial on els candidats poden posar cara i ulls a les empreses, on les empreses poden posar cara i ulls als candidats, explicar qui són, què fan, per què trobar oportunitats, i pensem que els ponts, aquests ponts que estem creant, són molt importants per la connexió entre les empreses i els joves, que és el que els està costant, connectar amb els joves. Mm-hmm. Això els està costant moltíssim.
10: A grans trets, i ja que tenim el saló en marxa i que teniu a 80 empreses aquí al saló, què estan demanant aquestes empreses que avui estan aquí al saló?
11: Doncs de tots els perfils, des d'enginyers, perfils d'empresa, perfils legals, perfils de comunicació, perfils de logística, de data science, científics, la veritat és que hi ha oportunitat per tots. Candidats sense o amb experiència, depenent de l'empresa. Paral·lelament, també és important comentar que a part de les ofertes que aquestes empreses porten i avui les venen a explicar i estan publicades al web de l'esdeveniment, que és Job Barcelona, paral·lelament tenim un track d'orientació professional on hi ha una sèrie de parades on assessorem els joves a com buscar feina, com preparar-se les eines, des de descobrir competències, revisar el currículum, fer una foto curricular professional. També amb intel·ligència artificial i realitat virtual els hi fem un track de com afrontar una entrevista o com millorar les capacitats i les habilitats de comunicació i altres habilitats. O sigui, no només és un congrés de feina, sinó que també és un congrés amb moltíssima orientació. Mm-hmm. I a més, hi ha moltes conferències on les empreses estan explicant qui són, què fan, i moltes taules rodones d'innovació, de diversitat, de gap generacional, d'expectativa, o sigui, és un diàleg entre el jove i l'empresa real.
10: Marta, s'ofereixen més de 1.000 vacants en sectors molt diversos, com deies, però el saló no és només un lloc on venir i entregar el currículum. Aquest any incorporeu xerrades sobre intel·ligència artificial, com bé deies, sostenibilitat o la gestió de la generació Z i fins i tot ulleres de realitat virtual per simular entrevistes. Com funciona exactament aquesta tecnologia i com ajuda el jove a perdre la por al procés de selecció?
11: Doncs és molt interessant perquè a través de la realitat virtual, a part de coaches, que també tenim un equip de coaches on hi poden assessorar en competències i en millores i tota la trajectòria per buscar feina i estratègia, a part tenim un setting de realitat virtual on els candidats es posen unes ulleres, ja identifiquen què estan estudiant o què han estudiat, quin tipus de feina volen trobar i ja es troben a l'altra banda, en realitat virtual, una persona de recursos humans fent-li una sèrie de preguntes. El candidat ha de respondre i després se'ls dona un feedback d'àrees de millora en l'entrevista, de què dir, de què no dir, de com dir-ho. I això a nivell d'entrevista, però també a nivell de competències i a nivell d'habilitats de comunicació.
10: Marta, per tots aquells joves que ens estiguin escoltant ara mateix i que estiguin dubtant de si apropar-se o no al Palau Blaugrana, quin consell clau els dones per aprofitar al màxim la jornada i destacar en un mercat tan competitiu?
11: Doncs és una oportunitat única, és un dia que s'hi pot canviar la vida, perquè són oportunitats reals, empreses reals, persones reals, amb moltíssima informació, i estarem tot el dia al Palau. Es poden descarregar l'entrada gratuïtament a jobbarcelona.com, que és la web de l'esdeveniment, i accedir gratuïtament aquí, descarregant-se l'entrada des del web durant tot el dia.
10: Doncs escolteu, i suposo, Marta, venir, preguntar molt i escoltar molt també,
11: Escoltar molt, preguntar molt, quan arribin els hi donen també un programa a totes les conferències, totes les activitats, i ser molt curiosos. Per mi la clau és la curiositat, les ganes d'aprendre, de treballar, les ganes de connectar i també molt important la capacitat d'adaptabilitat que avui en dia, amb tot el tema d'intel·ligència artificial, que ja és una nova competència necessària, doncs s'ha d'estar al dia constantment, i això, els joves que arriben aquí són joves curiosos, amb ganes, amb molta actitud, i és el que els diferencia dels que no venen. Dels que poden venir i no venen, no?
10: Totalment d'acord. Doncs les oportunitats estan sobre la taula. 1.000 vacants laborals, 80 empreses de primer nivell buscant talent durant tot el dia d'avui en aquesta 14a edició del Job Barcelona al Palau Blaugrana, del qual, doncs, encara, com deia la Marta ara, pots connectar-te a la seva web, inscriure't i acostar-te. Marta de Llaudet, CEO de Jovin Planet i coordinadora del Saló, un plaer que haguis pogut estar avui amb nosaltres i obrir, obrir portes a molts joves que ens puguin estar escoltant ara.
11: Segur. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Us esperem al Job Barcelona durant tot el dia d'avui. Una abraçada.
12: Moltes gràcies, Sergi.
13: Què tal la vostra experiència amb el Saló Job Barcelona?
12: Doncs mira, nosaltres som assidus en aquest saló, estem aquest any un any més, i al final és un espai molt bo per la ciutat de Barcelona. Tenim una gran afluència, vull dir, ha obert fa una estoneta i estem veient que la recepció aquest any també serà bona. I esperem poder conèixer molta gent i molt talent que pugui d'alguna manera entrar en contacte amb les vacants que tenim obertes a dia d'avui a Danone i poder fer aquest match que hem vingut a buscar.
13: Quantes vacants teniu hores d'ara? I sobretot, què és el que esteu buscant? Una mica, quin és el perfil de persones per ingressar al que seria la plantilla de Danone? Esteu buscant amb aquest saló?
12: Sí, mira, nosaltres, és a dir, busquem perfils de diferents tipus, busquem o perfils per fer pràctiques que encara estiguin estudiant els seus cicles universitaris o els seus postgraus. Després també busquem perfils de recient graduats, on ja vulguin incorporar-se en el mercat laboral i que hagin finalitzat el que són les pràctiques obligades de la carrera o de la universitat. I després busquem també professionals amb experiència. Un dia com avui, una jornada com avui, és molt enfocada al talent jove. Estem justament connectant amb gent i en l'estança on se'ns apropava molta gent doncs, de segon, tercer, quart de carrera que volen com començar a tenir les primeres experiències professionals i provar-se en diferents àrees, no?, per aprendre i per veure cap a on desenvolupar la seva carrera professional. Aleshores, Sergi, contestant a la pregunta de quantes vacants tenim, mira, actualment anem amb una llista de 40 posicions de pràctiques que tenim actualment obertes a la Nona Ibèria, en tots els nostres sites de llocs de feina i oficines que tenim tant a Barcelona com Madrid com Lisboa, i anem amb aquest pool de 40 posicions de pràctiques per poder doncs, una mica omplir a través de la jornada d'avui.
13: I avui aquestes vacants estaran cobertes, com a mínim és el vostre objectiu.
12: Sí, em preguntaves també abans no, que com connectem amb el talent. No? D'alguna manera, l'objectiu avui és poder conèixer-los, tenir-los registrats en el nostre ecosistema i a partir de demà ficar-nos a treballar per comprendre millor els perfils, anar-los coneixent i la idea és aquesta, poder cobrir aquestes vacants amb tot el pool de talent que tenim avui a disposició i que per lo que estem veient en quant a assistència, doncs pinta força bé.
13: Josep, tu estàs buscant aquest talent, és la teva feina i és el teu treball. Me'n vaig a l'altre costat de la taula. La persona sí. Jove, que tu has parlat, aquesta recent graduada, també fins i tot podria anar amb aquesta professional amb experiència que tu necessites. Com sí. Han d'encarar aquesta entrevista? És a dir, quin és el millor camí, en aquest cas, d'accés al treball? Perquè potser hi ha aquest sentit del currículum fred, amb un paper, ja sigui digital, de dir on has treballat, ha quedat ja anacrònic?
12: Totalment, vull dir, et diria per dues vessants. Una, per un tema de sostenibilitat, vull dir, si no, en el passat anàvem a foros de diguem, i tornàvem paperasses enormes de paper, aleshores això totalment ja no ho fem. I també per un tema de protecció de dades, necessitem fer registres que el faci l'usuari en una base de dades determinada. Aleshores, nosaltres la forma que tenim de connectar amb qualsevol talent és a través de la nostra pàgina web, els hi facilitem, diguem, l'accés directe aquí mateix a l'estand i us poden registrar ràpidament a l'estand per poder tenir, diguem, els camps bàsics que ens permetin després trobar aquest talent a la base de dades un cop haguem de fer el match entre les posicions i el talent. Aleshores, totalment, Sergi, vull dir, la idea del currículum de paper ha passat a millor vida i ens movem, diguem, amb els nostres softwares de talent que disposem.
13: Sí, sí.
12: També hi ha altres plataformes com LinkedIn, que també per professionals amb més experiència doncs és un bon canal on estem també molt actius per connectar amb el talent més sènior o més experiència.
13: I des d'aquestes vacants que esteu oferint i des també de l'oferta de treball d'una empresa com Danone, també ha canviat ja el concepte de la mobilitat? És a dir, que cada cop l'aspirant amb una feina té menys problemes per marxar de la ciutat o encara tenim aquest tarannà mediterrani?
12: Bueno, et diria que o sigui, nosaltres som una empresa multinacional i també tenim molta possibilitat de que les persones que vulguin establir la seva carrera professional en un entorn internacional ho poden fer amb molta facilitat. Al final estem molt connectats entre la regió d'Europa i altres regions a nivell mundial i amb els altres països. Estem molt a prop. Avui en dia amb les tecnologies doncs, és una cosa que estem força a prop a l'hora de compartir talent. Aleshores, aquelles persones, aquells empleats de Danone que realment busquin una carrera internacional, que és el cas, ja et dic, en generacions joves ens ho demanen molt sovint, d'ostres, anar a passar un o dos anys a l'estranger per una miqueta viure una experiència internacional diferent o perfeccionar algun idioma, doncs nosaltres a Danone tenim la possibilitat i de fet els animem, no? Al final creiem que és una experiència crítica molt potent que al final moure't en diferents països et pot aportar doncs, més enllà també d'un idioma, formes de treballar diverses, també un coneixement de la diversitat molt més ampli, aleshores nosaltres ho empujem. I et diria, Sergi, que les noves generacions ho plantegen, ho segueixen plantejant. Potser no plantegen alguna cosa com me'n vaig per no tornar, és a dir, jo crec que Barcelona al final és un lloc on la gent doncs, viu bé, li agrada viure i sempre moltes vegades no, però vull tornar, però l'experiència d'un any, dos anys fora és alguna que sí que ens segueixen demandant molt les noves generacions.
13: Josep Mancebo, responsable de talent de Danone Ibèria des del Saló Jo de Barcelona. Gràcies per aquest temps aquí al migdia de COPE Catalunya. Gràcies, Josep. Bon migdia.
12: Moltes gràcies, Sergi. Gràcies a vosaltres. Que vagi molt bé. Una abraçada.
1: Doncs com estem explicant, milers de joves han participat en aquest Saló Job Barcelona per intentar obrir-se camí en un mercat laboral que no és fàcil. La Marta és una d'aquestes joves que avui s'han acostat al Palau Blaugrana, aquest saló, té 21 anys i està estudiant llengües aplicades. Marta, com estàs? Bona tarda.
14: Doncs molt bé, Molt bé, la veritat, ara ja m'he anat, però bueno, seguint estant allà les paradetes.
1: Molt bé. No sé si és la primera vegada que anaves tu a aquest saló, perquè ja és la 12a edició, i quina ha estat la teva motivació, no? Què és el que t'ha portat avui al Joc Barcelona?
14: Doncs sí, per mi és el primer cop que hi vaig, perquè bueno, la meva motivació ha sigut que doncs avui dia pels joves i més universitaris, així, sense experiència i tal, és una mica difícil, no?, com trobar feina, perquè quan no et falta experiència et quedes a prop però no arribes, i si no, doncs és una altra cosa, o sigui, és molt difícil, penso. Aleshores, per rebre algun consell així, o alguna formació potser, que han hi ha hagut xerrades que m'han anat molt bé, doncs he anat una mica per això.
1: Mm-hmm. O sigui que l'experiència ha estat positiva, no? Pel que veig, no sé què és el que has vist, amb qui has pogut parlar, si has tingut algun contacte amb alguna empresa, no? Perquè els joves teníeu aquesta oportunitat, no?, de contactar amb diferents empreses i explorar possibles oportunitats laborals. No sé com ha anat tot plegat. Des de que has arribat fins que has marxat, què és el que has fet en aquest saló?
14: Sí, o sigui, doncs mira, sí que he tingut contacte amb empreses perquè hi havia moltes paradetes, com molts estants de diferents empreses. I aleshores jo m'he anat parant i he anat preguntant doncs, per les ofertes que tenien de treball, de feina, i doncs explicaven una mica, la veritat que tots superamables i la veritat que no tenia cap pregunta perquè s'explicaven molt bé. I després també hi havia un stand que és on he passat la majoria del temps, que era el de Barcelona Activa, que feien unes xerrades que considero que eren molt útils per gent que està buscant feina i no aconsegueix perquè, doncs, per exemple, hi ha hagut una que per mi personalment m'ha anat molt bé, que era de com redactar un currículum al LinkedIn.
1: Mm-hmm, sí.
14: I aquesta ha sigut molt, molt útil, la veritat. Després, no sé, he vist un parell o tres i la veritat que totes molt, molt útils, molt... Mm-hmm. Sí, sí. O sigui, hi havia bastanta gent,
1: Mm-hmm. Però ofertes laborals concretes, t'han fet alguna?
14: Bueno, és que també... t'ho deixaven una mica a tu, no? I com que jo m'ho he volgut mirar bé, doncs sí que he fet moltes fotos als QRs i m'he guardat els papers amb la informació, però jo m'ho miraré amb calma a casa, però bueno, sí, estaven oberts a moltes possibilitats, sí, sí. Mm-hmm.
1: Molt bé, tu estàs estudiant, Marta, llengües aplicades, tens pensat a què et vols dedicar exactament, en què vols treballar, cap a on vols tirar?
14: Doncs mira, no, m'ho han preguntat avui, però és que no ho tinc clar, perquè és que tot està canviant, de fet, hi ha hagut una xerrada d'això, però és que tot està canviant tan ràpid que és que ara mateix no puc dir, doncs vull ser això, amb 5 anys em veig sent profe, és que no ho puc dir perquè és que no ho tinc clar. Mm-hmm. O sigui, jo penso que primer m'hauria d'especialitzar en una cosa perquè no he acabat la carrera, aleshores jo penso que potser l'any que ve ja ho tindré més clar, però de moment doncs no.
1: Mm-hmm. Bueno, en qualsevol cas, recomanaries, no?, aquest tipus d'esdeveniments per a altres joves, no?, que estiguin en la teva situació, començant una carrera, perquè és una bona manera, si més no, de començar a moure's, no?, pels circuits laborals, veure una mica què és el que us espera quan acabeu els estudis.
14: Sí, jo sí que ho recomanaria, però més que res perquè també hi havia gent que ja havia acabat la carrera, o sigui, és que depèn molt del cas, però si ets una persona que no ha rebut orientació i que té dificultats, o sigui, que porta mesos parats sense trobar feina, jo sí que ho recomano perquè he sortit allà, penso, potser no he pres massa punts i tal, però és que és com que jo ja tinc les coses més clares i m'han donat com una pauta a seguir amb la que penso que potser sí que tindré com més oportunitat de feina, saps? O la manera en què faré les entrevistes, no sé, em presentaré al... les candidatures serà millor, saps? Però perquè ja m'han orientat.
1: Mm-hmm. Clar, potser l'any que ve, si tornes, tindràs les coses una mica més clares.
14: Clar, sí. Mm-hmm.
1: Molt bé, Marta, doncs moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva experiència avui en aquest saló, no? I animem els joves a que participin en aquest tipus d'esdeveniments perquè poden servir, com tu deies, com a mínim per orientar-se, per tantejar una mica el terreny i per estar doncs, una mica més preparat quan arribi el moment d'entrar en el mercat laboral. Marta, moltes sí. gràcies per haver-nos acompanyat. Que vagi molt bé. Bona tarda. La intel·ligència artificial ja fa temps que tenim clar que ha vingut per quedar-se a tots els nivells, també al mercat laboral. I és el que volem abordar avui. Quin serà l'impacte de la IA al mercat laboral? La Cambra de Comerç de Barcelona acaba de presentar un informe que situa a les dones d'entre 35 i 54 anys com les més afectades per aquesta situació. La Carme Poveda és la directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona. Què tal, Carme? Bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
1: Queda clar, doncs, segons aquest informe, que hi ha un impacte de gènere i d'edat, però per què aquesta franja de dones d'entre 35 i 54 anys? Perquè, a més, és una edat complicada, no?, per reinventar-se o per sortir del circuit laboral.
15: Sí, efectivament. A veure, nosaltres hem fet una anàlisi de totes les ocupacions a Catalunya, de tota l'ocupació, i la hem pogut classificar per grups d'exposició a la IA generativa, a la nova generació de la IA. Uh-huh. I hem detectat amb les nostres dades doncs, que el col·lectiu més altament exposat són les dones, però especialment d'aquesta franja d'edat, de 35 a 49, perquè ocupen llocs sobretot administratius, d'atenció al públic, de gestió, departaments de finances, de comptabilitat, que són precisament aquelles feines que tenen més risc d'automatització degut a la IA. En canvi, els homes d'aquesta mateixa edat doncs, estarien més ocupats en feines tècniques, manuals, transport, logística, indústria, i per tant estarien menys exposats a la transformació que representarà la IA en el mercat laboral.
1: Clar, o sigui, que afecta més a feines que estan molt feminitzades. Jo no sé si hi ha el risc de que la intel·ligència artificial amplifiqui encara més les desigualtats que ja existeixen a nivell laboral entre homes i dones.
15: Efectivament, el que volem posar de relleu és aquest fet, no? Que les desigualtats ara, que ja són importants, es poden amplificar encara més perquè és una edat complicada, aquesta de 35 a 49, i per tant hem d'actuar amb prevenció, intentant donar formació i competències digitals i adaptació aquesta nova realitat del mercat laboral en el que la IA doncs, ve a fer algunes de les tasques que estaven fent abans els treballadors i treballadores i que es puguin adaptar a aquestes persones i que no vagin a l'atur. No? Per tant, és una advertència que posem sobre avís, no? De dir aquest col·lectiu especialment sensible a l'adopció de la IA i, per tant, cal incorporar la perspectiva de gènere en totes les polítiques d'ocupació i formació que adoptin les empreses, però que també adopti el sector públic, no? A través de les polítiques actives d'ocupació que s'han de transformar i adaptar en aquesta nova realitat del mercat laboral. Mm-hmm.
1: I l'altra cara de la moneda, Carme, són els joves, no? Que són els que estarien millor preparats per aquest nou escenari de la IA al mercat laboral. Tenen la motxilla digital més actualitzada, no? Que no pas en franges més elevades d'edat.
15: Efectivament, les ocupacions amb major presència de joves veiem que estan creixent, per tant, els joves no estan sent afectats per a la introducció de la IA, malgrat que és cert que en les primeres etapes laborals algunes de les tasques que feien a les persones que s'incorporen al mercat laboral, no? En pràctiques, doncs ara són més fàcils que els faci la IA, però en conjunt els joves no estan tenint més dificultats per incorporar-se al mercat laboral. Per què? Doncs perquè aporten molt coneixement en aplicacions informàtiques i especialment amb el tema de la IA i a més doncs, perquè tenen una major capacitat d'adaptació i flexibilitat al nou marc laboral. No? Tot i així, és cert que es demanaran noves competències, no? Més competències analítiques, criteri, fer bé les preguntes, tenir capacitat crítica. Tot això cada vegada serà més necessari que els joves ho aportin per donar valor a les feines que facin.
1: Mm-hmm. Quan estem parlant de riscos o afectacions de la intel·ligència artificial al mercat laboral, us esteu referint a la substitució directament d'una feina per la IA?
15: No, això és molt important, no? El concepte d'exposició a la IA no vol dir risc de substitució, sinó potencial de transformació de les tasques que es realitzen en un lloc de treball. Per tant, pot derivar tant en automatització com en complementarietat. Automatització, doncs, si abans fèiem un informe en 3 hores, ara potser ens fa la IA en 10 minuts, però després caldrà també revisar aquell informe, aportar valor, i per tant hi ha una part que és complementària, per tant incrementa la productivitat i potencia la feina dels treballadors, i altres que seran automatitzables i per tant no caldrà introduir dades al sistema perquè el sistema ja ens ho farà automàticament. Quan parlem d'exposició, parlem d'aquests dos conceptes que es combinen i per tant en alguns llocs de treball afectarà més la complementarietat i en altres afectarà més l'automatització.
1: I jo no sé, Carme, si la irrupció de la intel·ligència artificial pot tenir un impacte a nivell de contractacions, no?, en el futur, a curt i mig termini, en general, si pot acabar destruint llocs de treball, si és una amenaça real o no.
15: Bueno, nosaltres el que hem analitzat amb dades reals de l'economia catalana fins al 2025 és que la contractació no s'està veient afectada per la IA. A dia d'avui, les ocupacions, l'ocupació està augmentant, l'atur s'està reduint. Sí que és cert que en aquelles ocupacions més altament exposades, on realment sí que hi ha un risc, tot i que representa una part petita del conjunt de l'ocupació, aquí sí que veiem que aquesta contractació està baixant, és a dir, en feines de telemàrqueting, teleoperadors, atenció al client, feines administratives de secretariat, en alguns apartaments de gestió, tipus gestió de nòmines, finances, comptabilitat, sí que veiem que hi ha reduccions de la contractació. Però, com que l'economia està creixent, doncs s'està absorbint aquestes caigudes en algun tipus de feines amb creixements en altres activitats. Per tant, no s'està notant a nivell agregat en la contractació. Per tant, el que diem és que la IA el que està fent és transformar les tasques, té molt potencial per incrementar la productivitat de tots els llocs de treball i el que no veiem és que s'estigui augmentant l'atur, sinó tot el contrari, s'està potenciant l'economia.
1: En qualsevol cas, Carme, què s'hauria de fer perquè la IA sigui una oportunitat i no un factor de risc?
15: Jo crec que sobretot ens hem de preparar i adaptar tots els treballadors i treballadores utilitzant la IA en el nostre lloc de treball, a cadascú amb les seves capacitats, no?, i reforçar les nostres habilitats digitals. Sobretot que les empreses donin eines als seus treballadors per utilitzar-les i experimentar. I d'aquesta manera anant adaptant els llocs de treball en aquesta nova realitat. Com va passar quan es va introduir els ordinadors o quan es va introduir internet, doncs al principi hi ha una mica de por, però després vam veure que l'ocupació no s'havia reduït, sinó que s'havia incrementat el nombre de llocs de treball i la productivitat del treball, no? Doncs aquí ara tenim una revolució força similar que transformarà el nostre mercat laboral, però el que hem de fer és no tenir-ne por, sinó abraçar-nos a la IA i veure com podem potenciar la nostra feina utilitzant aquestes eines, cadascú en la mesura de les seves possibilitats.
1: Molt bé, doncs està clar, com tu dius, que la intel·ligència artificial està començant a transformar el mercat laboral. Això pot tenir un impacte, evidentment, de gènere, d'edat, i s'hauria d'analitzar molt bé perquè aquest impacte es converteixi en una oportunitat. Carme Poveda, directora de l'Observatori Dona, Empresa i Economia de la Cambra de Comerç de Barcelona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat.
15: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Que vagi bé, bona tarda.
15: Adéu, bona tarda.
2: I fins aquí el programa d'avui. Ara us deixem amb Agropopular. Que tingueu un molt bon dissabte.
3: Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.

0: arribem, atenció, al moment dels hobbies, aquelles coses que t'apassiona fer i que m'expliqueu a través del mail camins.catalunya@cope.es o bé a través de l'Instagram raquel@camins. I parlem de hobby, d'un hobby molt especial en aquest cas, l'estem sentint de fons, el de dedicar-se a l'animació musical infantil, una manera creativa de combinar música, educació i emocions. Amb passió i compromís pot esdevenir una professió amb impacte en el creixement dels infants, sobretot. Un exemple és l'Helena Zarco, impulsora del projecte Les Pampallugues. Aquest grup crea música pròpia amb consciència, treballant valors de creixement personal pel públic infantil i familiar, i avui en parlaré més amb ella perquè crec que l'ha creat el grup amb una altra amiga, però ens explicarà més coses sobre tot plegat. Molt bon dia, Helena.
1: Hola, molt bon dia i moltíssimes gràcies per convidar-nos a participar i per donar-nos l'oportunitat de compartir el nostre projecte.
0: Perquè, Helena, com va néixer el projecte de les Pampallugues? Quina va ser la motivació inicial?
1: El projecte de les Pampallugues és un projecte antic del 2011, però que amb la maternitat va tenir una parada d'uns quants anys i ara s'ha iniciat una altra vegada en aquest 2025, que vam publicar el nostre primer àlbum, i amb un format una miqueta diferent, on som dues dones, la Núria i jo, que soc l'Helena, que hem fet aquest projecte de les Pampallugues amb el nostre àlbum Tinc un superpoder. La motivació inicial és explicar als nens i a les nenes que existim adults que vivim amb alegria, adults que no hem deixat de jugar, adults que ens agrada viure amb passió i amb motivació i compartir-nos tal com som.
0: És que, perquè, de fet, la part de nen i nena no l'hauríem de perdre mai,
1: No l'hauríem de perdre mai. Bàsicament perquè si nosaltres mirem el món que ens envolta i mirem cada invent que tenim, cada projecte que hi ha, sempre hi ha un adult o un nen al darrere jugant. I a més són invents que milloren la vida de les persones. Des d'un coet per anar a la Lluna, com una taula per seure i poder dinar tranquil·lament, no? Una persona que crea una taula, prèviament està imaginant una vida diferent i que impactarà en els altres d'una manera millor, que l'ajudarà a viure millor.
0: I Helena...
1: Aleshores, és importantíssim, que els nens i les nenes sàpiguen que mai han de deixar de jugar, perquè és que el joc les portarà a l'èxit.
0: I el que t'anava a preguntar, què vol dir exactament fer música amb consciència per infants?
1: Mira, per nosaltres la consciència vol dir que tot allò que pensem i que fem a la vida té un impacte en els altres. Com una gota d'aigua que cau en un estany i fa unes vibratòries que es van expandint, doncs les persones funcionem de la mateixa manera, no? Tot afecta a tot, no? I quan nosaltres compartim qui som, tenim un impacte a les persones, primer nosaltres mateixes i després en les persones que ens envolten, que aquestes, al compartir-se amb d'altres, tindran impacte en les altres persones, no? Aleshores, vivim en un món social on sempre ens relacionem amb els altres i estem obligades a compartir allò que som. I allò que som és una cosa que podem decidir. Jo puc decidir viure enfadada o malhumorada, o puc decidir viure contenta i amb alegria. I, de fet, allò que jo decideixi tindrà un impacte de tornada cap a mi.
0: Jo...
1: Perquè si jo comparteixo alegria amb els altres, és que els altres estaran de bon humor i compartiran amb mi la seva alegria.
0: Jo vull aprofitar perquè ara, Helena, hi ha molta gent que va amb el cotxe conduint, i amb el cotxe jo, personalment, moltes vegades em poso molt nerviosa el que deies és totalment, estic totalment d'acord que és un moment per parar i dir, a veure, ha passat això o aquesta persona ha fet això, però calma, jo continuo amb la meva alegria i continuo endavant perquè si no et gira el dia.
1: Però és que al final totes les coses que ens passen en el nostre dia a dia, ja sigui un impacte amb el cotxe o sigui, una cosa que et fica de mal humor o el matí amb el teu fill o la teva filla que et pot arribar a estressar, tot és una oportunitat per veure qui realment som.
0: Quina
1: és la nostra manera de reaccionar i com decidim viure, no?
0: I Helena, en aquest projecte sou tu i la Núria,
1: sí.
0: Però en el teu cas, concretament, quan vas dir, ostres, la música per mi pot ser un molt bon mitjà per expressar tot això que ens estaves explicant, això que vull transmetre i que vull que arribi a altres persones ja des de petits?
1: Doncs la veritat és que ha sigut una sorpresa per mi, perquè jo no esperava fer això amb música. És a dir, jo, a mi sempre m'ha encantat la filosofia, no? El pensar qui sóc, què vinc a fer a la vida, com puc viure millor, com puc sentir-me millor, com puc ser més feliç. I jo sempre he volgut donar-ho als nens, això, perquè és que algú els hi ha de dir.
0: I jo enviar un petó enorme a l'Helena i també a la Núria, que formen part de Pampallugues, han sigut valentes, han tirat endavant amb la seva bona música, i gràcies, Helena, per venir-nos a explicar aquí en el programa.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, moltes gràcies per l'oportunitat i que us ho passeu superbé, tots i totes.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
0: Anem a descobrir expressions i frases fetes relacionades amb animals que fem servir molt més del que ens pensem. Tornem a conversar amb el professor Adrià de la web online Jo Aprenc Català i parlarem de dites com ser un passerell o ser més tossut que una mula i d'altres, i què volen dir realment. Veurem com els animals ens han inspirat en moltes expressions populars plenes d'humor i de saviesa d'una manera divertida i ben curiosa d'aprendre el català a través del llenguatge del dia a dia. Molt bon dia, Adrià.
4: Bon dia, Raquel. Aquesta setmana, com bé has dit, parlarem d'expressions i frases fetes relacionades amb els animals, per demostrar fins a quin punt aquests éssers vius són presents a la nostra llengua. Comencem amb una expressió molt coneguda: ser tossut com una mula. La mula té fama de no moure's quan no vol. Per això, quan una persona és molt obstinada i no hi ha manera de fer-la canviar d'opinió, diem que és tossuda com una mula. Segur que tots en coneixeu alguna. També diem que algú és un passerell. El passerell és un ocell petit, però en sentit figurat és una persona innocent, ingènua, que encara no coneix gaire com funciona el món. Per exemple, quan algú cau en una trampa molt evident, podem dir "no siguis passerell". I una expressió que fem servir molt sense pensar-hi gaire és fer l'orni. Quan algú fa l'orni, fa veure que no s'adona d'una cosa, allò de mirar cap a una altra banda perquè no li interessa intervenir. L'origen de la paraula orni no és del tot clar, però probablement està relacionat amb el grec ornis, que vol dir ocell. Potser perquè alguns ocells semblen distrets o perquè volen i piulen sense parar gaire atenció al que passa. També tenim dites populars com brams d'ase no pugen al cel. És una manera de dir que els crits, els insults o les paraules ofensives no tenen valor, que per molt que algú cridi, això no li dona més raó i no n'hauríem de fer cas. Una altra expressió molt curiosa és lligar els gossos amb llonganisses. Aquesta es fa servir quan es parla d'un lloc on hi ha molta abundància o riquesa, com si hi hagués tant menjar que fins i tot les corretges dels gossos fossin de llonganissa. Per exemple, si algú es pensa que en un lloc tot serà fàcil i hi haurà diners per tot arreu, podem dir "es pensa que allà lliguen els gossos amb llonganisses". I després hi ha expressions relacionades amb el poder, per exemple, tallar el bacallà. Qui talla el bacallà és qui mana, qui pren les decisions. L'expressió ve de quan el bacallà era un aliment molt valuós i repartir-lo implicava tenir autoritat. Per tant, si diem que aquí qui talla el bacallà és ella, volem dir que és ella qui decideix. També fem servir animals per parlar d'enganys, com donar gat per llebre. Aquesta és molt antiga. Vol dir enganyar algú fent-li passar una cosa de menys qualitat per una de millor. Per exemple, quan compres una cosa pensant que és bona i després resulta que no ho era gens. I acabem amb una expressió molt musical, per dir-ho així, que és ser un orgue de gats. Aquesta es fa servir quan hi ha molt soroll, crits o una barreja de sons desagradables, sobretot quan molta gent parla alhora i allò sembla un caos. I si us hi fixeu, totes aquestes expressions tenen una cosa en comú: són molt descriptives. De seguida ens imaginem la mula tossuda, els gossos amb llonganisses o els gats miolant tots alhora. Així que també pot ser més fàcil de recordar. I si us agraden tots aquests tipus de frases fetes i expressions populars, em podeu seguir a Instagram, a Jo Aprenc Català, on cada setmana comparteixo continguts sobre llengua catalana, vocabulari i curiositats del català del dia a dia. I si voleu evitar barbarismes habituals i parlar amb més seguretat, també podeu fer una ullada al meu llibre Clar i Català, barbarismes i barbaritats del català i com pots evitar-los.
0: I, Adrià, ara que et tinc, properament hi ha algun altre examen de català o ara ja fins de cara a setembre de moment estem tranquils i podem anar estudiant tranquil·lament?
4: Dels exàmens que hi ha més gent que es prepara, que són el C1 i el C2, ja han passat, però no sé si en queda algun. Em sembla que el 30 de maig encara en queda un, que diria que és el de la 2, i després així de política lingüística ja fins la següent convocatòria.
0: Sí, que ara de moment podem anar estudiant tranquil·lament i nosaltres doncs, tenim a l'Adrià de la web online 3w.joaprencatalà cada dissabte que ens porten noves ensenyances aquí a la ràdio i t'ho agraïm molt, Adrià, i jo t'espero el dissabte vinent perquè tornis a ser amb nosaltres.
4: És un plaer ser aquí cada dissabte per compartir-vos ensenyances sobre la llengua.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: I entrem ara en debat, el dejuni intermitent, moda o eina útil per la salut. Què creieu? Ens acompanya la Carlota Riba, nutricionista integrativa i especialista en reeducació alimentària, fundadora de Carlota Nutrició, un centre de benestar holístic de referència del Maresme. De fet, el tinc molt a prop, ja sabeu que jo soc de Mataró, i m'encanta perquè ho tenim, som veïns, és a la plaça de l'Era de Vilassar de Mar, i amb ella doncs, podem aclarir aquests dubtes sobre la pèrdua de pes, la gana i el dejuni, que és si és realment o no apte per tothom, i si tu, que ara m'escoltes, et vols cuidar, perquè pensa que és molt important, ja no només per nivell estètic, sinó a nivell de salut, pots entrar a www.carlotanutricion.com i la Carlota de ben segur que t'ajudarà. Molt bon dia, Carlota.
1: Bon dia, Raquel, bon dia a tothom.
0: Ah, Carlota, el dejuni intermitent és una moda o realment té beneficis?
1: Mira, el dejuni intermitent no és cap moda nova. Ara s'ha posat de moda, però realment no és cap moda nova. En realitat, el cos humà està preparat i dissenyat per passar hores sense menjar. El problema és que avui dia mengem constantment, no? La indústria ens ha ficat al cap de que hem de menjar 5 vegades al dia, etc. Però això no és correcte realment. Un dejuni ben fet ajuda a donar descans al sistema digestiu i a millorar l'energia. Però no és per tothom ni és una solució màgica. Això és molt important.
0: Sí, perquè hi ha persones que penses, mira, si no menjo durant tantes i tantes hores i després m'inflo, m'aprimaré. Dejunar ajuda realment a perdre pes?
1: Pot ajudar, sí, totalment. Però no com molta gent es pensa. No només menjar menys hores, és també... no solament és menjar menys hores, és també què menges quan menges. És a dir, a la finestra d'ingesta, que es diu, si trenques el dejuni amb aliments processats, per exemple, doncs mira, no esmorzo, però dino una pizza, després un donut de postre, etc., doncs no serveix de res, realment. El dejuni pot ser una eina, però la base sempre és una bona alimentació. Com tot, s'ha de saber què és el que estem fent.
0: I per saber-ho, aprofitaré per donar-vos el telèfon de la Carlota perquè ella us acompanyarà, us assessorarà. Amb la salut no hi podem jugar, per tant és bo cuidar-te d'una manera sana. És el 656-65-92-21, 656-65-92-21, o la trobeu a www.carlotanutricion.com. I és normal tenir gana o mareig quan comences a dejunar, Carlota?
1: Sí, totalment. Sobretot al principi, perquè el cos està acostumat a rebre menjar constantment. I quan canviem aquest costum, el cos protesta una mica. Però això no vol dir que ens passi res dolent, sinó que aquesta sensació és que el cos està començant a detoxificar, està començant a treballar. Però també és important escoltar el cos. Una cosa és adaptar-se i una altra és forçar-se, perquè el dejuni ha de sumar, no fer-nos sentir malament. A mi m'agrada molt puntualitzar això. Per tant, ben portat per un professional, hi ha maneres de gestionar el dejuni perquè la persona es senti còmoda i podem anar sumant hores de dejuni paulatinament, sense forçar i sobretot des del confort de la persona i del cos.
0: Per tant, és important també saber... O sigui, que no és igual, de fet, per cada persona.
1: No. Cada persona és individual i cada persona s'ha d'adaptar al dejuni a les circumstàncies de cada persona.
0: O sigui que realment, tant a l'hora de primar-se com de cuidar-se la salut, no som tots iguals. Per tant, això de mirar els pesos o les mides, oblideu-vos-en, perquè cadascú és un món. I això la Carlota ho fa molt bé, d'acompanyar-te a tu personalment, a tu i al teu cos, perquè tinguis la millor salut i el millor físic en aquest cas. La trobareu també a l'Instagram, @carlota.riba. o a www.carlotanutricion.com o podeu trucar al 656-65-92-21, 656-65-92-21. I, Carlota, ara que estem a l'hora de l'esmorzar, molts amics i amigues estan esmorzant, saltar-se a l'esmorzar és dolent?
1: Doncs depèn, el que dèiem abans, no és dolent ni bo i depèn de cada persona. Per exemple, si et lleves sense gana, real, no passa res per no esmorzar i fas un dejuni mínim de 12 hores des de que sopes fins que esmorzes. Això és Supercorrecte. Però si et saltes l'esmorzar a la força, perquè t'estàs forçant perquè vols fer un dejuny, i després arribes amb molta gana i menges qualsevol cosa, aquí és on ve el problema.
0: Carlota, jo t'espero el dissabte vinent perquè ens expliquis més coses.
1: Molt bé, moltes gràcies. Aquí estarem vosaltres. Una abraçada.
2: Esteu escoltant Cap de Setmana
3: amb Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
4: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
5: 31.294, 31294, serie 78078.
4: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
6: Jorge Bustos te da, en Herrera en COPE, las claves de lo que pasa.
7: Estos son los hechos.
8: Los escandalosos y desmoralizadores hechos presuntamente cometidos por el líder socialista que lleva décadas dándonos a todos lecciones de ética pública.
9: Escucha a Jorge Bustos junto a Carlos Herrera en Herrera en COPE.
10: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
11: Somos ya 11 millones los socios del club.
12: En Carrefour sigue la fiesta con miles de descuentos todos los días.
13: Sí, como el 50% en todas las pizzas refrigeradas. Canjeable en un cupón
12: que te renta un montón. Solo del 22 al 24 de mayo.
14: Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
15: Diferencias entre hacer un arroz o un sabroz. Versión información del tráfico. Un arroz.
16: Muchas dificultades a estas horas.
15: Un sabroz.
16: Sin complicaciones. Fluidez absoluta.
15: Si vas a hacer un arroz, elige Brillante Sabroz, porque absorbe los sabores como el arroz bomba, pero a un precio más asequible. ¿Vas a hacer un arroz o vas a hacer un sabroz?
17: Si tienes tarjeta al Corte Inglés, tienes un tesoro.
18: Tienes financiación 100% para financiar tus compras hasta en 12 meses. TAE 0% sin intereses.
17: Electrónica, electrodomésticos, hogar, joyería, deportes y mucho más.
18: Qué bien te viene la financiación 100% en tienda, web y app del Corte Inglés.
17: Hasta el 3 de junio por compras superiores a 200 euros. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
19: Quise pagar y no me iba la tarjeta. Probé 20 veces. Miró la cuenta y cómo iba a tener pasta si el tío se la había fundido.
20: No pasa nada, no hace falta que escuches todo. Se fundió la pasta en el anillo de compromiso. Cortizo, la ventana del silencio. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del silencio de tu hogar. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de apoyo al deporte de base.
21: ¿Qué haces?
22: Shh, sigue el mantra. Bebidas gratis con Costa. Bebidas gratis con Costa. Bebidas...
21: ¿Qué es eso?
22: Es el mantra clave del verano.
23: Este verano viaja con Costa en todo incluido. Reserva tu crucero hasta el 18 de junio con bebidas y bus al puerto gratis. Info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
2: ¿Estás escuchando?
3: COPE Lleida
2: 97.4 FM.
24: Unitat d'endoscòpia amb la tecnologia més avançada per realitzar l'estudi i cribratge del càncer de colon. Oferim finançament a 6 mesos sense cost per a la realització de les proves de prevenció del càncer digestiu. Truca'ns al 625-334-334.
25: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores que le asesorarán sobre sus derechos y obligaciones y le ofrecerán una gestión contable y laboral. Cabedo, abogados y economistas. En Vía Augusta 94, esquina Madrazo y en cabedo.com. También en Madrid y Valencia.
26: Mira, filla, ni amb tu ni amb el teu germà. Em quedo a Amavir. Estic encantada. Tinc servei mèdic i d'infermeria. Totes les atencions que necessito. Mai estic sola. I em podeu venir a veure tots els dies de l'any.
27: Residències per a gent gran a Amavir. 5 centres a Barcelona. Truca'ns al 901 30 20 10. Amavir. La nostra casa és la teva llar.
28: Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93 219 30 60. Clínica Masculina Europea. 93 219 30 60.
29: Sol, platja, una caleta amagada i descomptes com xurros. Aquest estiu pot ser el teu. Viatja a les Balears amb Transmet i tindràs fins a un 40% de descompte en el bitllet.
0: Converses. Dissabtes de 12 a 1 del migdia des de l'Hotel Eurostars Gran Marina de Barcelona. Els personatges d'actualitat a Converses. COPE Catalunya i Andorra.
1: ¿Estás preparado?
4: ¡10!
1: Cuenta atrás para el fútbol más grande del planeta.
4: ¡6!
1: El Mundial 2026.
4: ¡Esto rugen tú qué haces!
1: Vive en COPE el mayor despliegue de la radio con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
5: ¡Empieza España!
1: Más de 30 enviados especiales. 200 horas en directo desde Estados Unidos, Canadá y México. Cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
5: Hacemos el resumen.
1: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego.
4: España está cada vez mejor.
1: Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
6: Don Luis de la Fuente.
7: Hombre, encantado de estar aquí con vosotros.
1: Desde el 11 de junio, el Mundial se escucha en COPE. Y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales.
8: COPE Cataluña y Andorra.
9: A COPE Catalunya.
10: La imatge del dia. A COPE Catalunya.
21: Benvinguts a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
30: A COPE Catalunya hem incorporat nous sistemes informàtics per a la millor integració dels nostres continguts en FM i emissions multimèdia, amb la col·laboració del Departament de Presidència de la Generalitat de Catalunya.
31: Cap de setmana.
32: Raquel Camins.
31: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: I com sabeu, l'exercici físic és una eina clau per la salut, independentment de l'edat o del sexe. No només millora la condició física, sinó que també el benestar mental i emocional, sobretot. Des de la infància fins a la vellesa, mantenir-se actiu ajuda a prevenir malalties, a guanyar qualitat de vida, que tan i tan important és. I avui parlarem de com adaptar l'activitat física a cada etapa vital i ho farem amb el Carmel, un gran entrenador personal i coach de gimnàs que ens donarà una visió experta i accessible per a tothom. Molt bon dia, Carmel.
1: Yeah.
0: Carmel, per què és tan important fer exercici al llarg de tota la vida, independentment de l'edat que tinguem?
1: Doncs mira, nosaltres, l'ésser humà, està fonamentalment, el cos i la ment estan pensats, nosaltres estem dissenyats pel moviment. Nosaltres estem dissenyats per funcionar bé amb el moviment, per moure'ns. En el món de l'esport, nosaltres ens basem molt amb l'evidència científica. Tenim una organització, un punt de referència, que és l'American College Sports of Medicine, l'AFSM, i ens diu que la pràctica de l'exercici físic, de l'activitat física, ens pot arribar, als últims estudis, doncs ens pot ajudar a reduir el risc de mort entre un 20 i un 30%.
0: O sigui, tanmateix, que realment és importantíssim el fet de...
1: És molt important, molt. Tanmateix, les malalties cardiovasculars, les malalties cròniques, les cardiovasculars, quan parlem de malalties cardiovasculars, parlem de cardiopaties, d'ictus, d'hipertensió, i les malalties metabòliques. Quan parlem de malalties metabòliques, estem parlant de diabetes tipus 2, de l'obesitat. I els últims estudis de l'AFSM ens diu que pot arribar a prevenir més de 200 malalties d'aquest tipus la pràctica habitual d'exercici físic.
0: I quins beneficis principals, tu que més entrenes a diari a diferents persones, destacaries a les persones que comencen a fer esport des de zero?
1: Doncs mira, jo aquí faria dos grans grups, no? Parlaríem dels beneficis físics, fisiològics, i d'altre grup serien més els beneficis psicològics i mentals. A nivell de beneficis físics, una miqueta el que hem parlat, no? La millora del sistema cardiovascular, la millora de la reducció del risc de malalties metabòliques, la millora de la composició corporal, mantenint un pes saludable, l'augment de la força i la massa muscular, la millora de la salut òssea, no? Són beneficis, la capacitat respiratòria, la resistència al sistema immunitari, però tanmateix és importantíssim els beneficis psicològics. Amb la pràctica de l'exercici físic, de l'activitat física, reduïm molt l'estrès i l'ansietat, millorem l'estat d'ànim, millorem la son, sí? Millorem molt la funció cognitiva, l'augment de l'autoestima, parlem d'una millora de gestió emocional, reducció del risc de depressió, etcètera, etcètera. Són tants els beneficis que podem estar parlant durant hores.
0: És curiós perquè antigament no hi havia tanta consciència com a dia d'avui de la importància de l'esport i hi ha diferències en la manera d'entrenar segons el sexe o cada cop són més rellevants?
1: Més que el sexe, que és un factor important, s'han de tenir una sèrie de més factors en compte a l'hora d'entrenar una persona. Quan parlem d'entrenar amb una persona és molt important individualitzar l'entrenament segons una sèrie de característiques. El sexe és important, però no podem oblidar factors com l'edat. Evidentment, no és el mateix entrenar amb una persona de 77 que amb una persona de 25. Els seus objectius, això no podem deixar-ho. L'estat de salut, té alguna patologia o patologies? El seu nivell físic, és una persona que comença avui, és una persona que ja porta temps entrenant, la seva capacitat de reducció. És important tenir en compte el factor del sexe, però és un dintre d'un ventall de factors que s'han de tenir tots en compte a l'hora de planejar plantejar un entrenament.
0: I les persones que et vulguin contactar, què és el que han de fer? Perquè quan et contacten, el primer hi ha un estudi, no? El que deies, de l'edat, de les necessitats, una mica...
1: Exacte.
0: Es personalitza segons el tipus de persona i de la condició física que té ja inicialment.
1: Exacte, es fa tot un estudi previ, en parlem amb la persona i amb tots aquests factors que hem parlat, quins són els seus objectius, quant de temps pot dedicar, quina activitat li agrada, què podem evitar, com és la seva alimentació, com dorm, com està el seu estat mental, emocional actualment, hores de feina. Són molts, molts, molts factors a tenir en compte a l'hora de plantejar un entrenament.
0: El Carmel, que el trobeu a les xarxes com Carmel Ponema, ell és entrenador d'un gimnàs, a més, ha de ser entrenador personal, i coneix molt bé perquè porta molts anys treballant en diferents tipus de persones. I quins errors són els habituals que cometem tots, m'incloc, quan comencem a entrenar i com es podrien evitar? Perquè tots comencem amb moltes ganes al principi.
1: Sí, aquest és un dels grans errors, no? Al començar amb molta intensitat. La gent vol resultats ràpids i els resultats ràpids porten un augment del risc de la lesió. Llavors, la gent comença amb unes càrregues, un pes, un volum d'entrenament molt excessiu. Llavors, aquest és el primer, per mi és el gran error. Després, un dels grans errors és la constància. Ens pensem que si fem pràctica activitat física cada 6 mesos, pues, tindrem un resultat. No, no, l'exercici físic és regularitat. És que és la pràctica de l'exercici físic regular per obtenir els beneficis que estem esperant, no? Els beneficis reals, realment.
0: No s'hi val allò d'anar un dia i donar-ho tot i després
1: No.
0: estar 6 mesos sense fer res. I per qui ens escolta i encara no s'ha animat, quin seria el primer pas senzill, Carmel, que recomanaries per incorporar l'exercici en el seu dia a dia?
1: Pues mira, si és una persona que no ha fet res mai o és una persona sedentària, l'exercici físic és molt important, el que nosaltres diem la dosis, no? L'anar mica en mica, el començar a poc a poc. Si tu ets una persona que no has fet mai res, pues comença caminant, surt a caminar 15-20 minutets diaris, no? El típic que sempre diem, agafa escales, no? Deixa l'ascensor, si pots, vés a peu a fer els recados del teu voltant. Comença mica en mica i això s'ha d'anar augmentant, la pràctica de l'exercici físic, fins que tu arribis amb una dosis, el que parlàvem abans, a l'Institut Americà, la CSM, ens diu, els seus estudis ens diu que hauríem de fer entre 150 i 300 minuts a la setmana, això seria aproximadament unes 2 hores, 5 hores a la setmana, d'exercici físic moderat. Però que té que ser mica en mica, a poc, no ens serveix anar de cop a fer, perquè si no en tirarem enrere, sí?
0: O sigui, que és mica en mica i després doncs, anar progressivament incrementant, però com a mínim tenir una pauta i una constància, com bé ens
1: Ah,
0: deies.
1: exacte.
0: I...
1: El començar ja, i això el que fa que el moviment es converteix en un hàbit diari.
0: Doncs gràcies, Carmel, per ser aquest dissabte amb nosaltres explicant-nos-ho també. I aquells que escolteu, avui pot ser el vostre primer dia i doncs aquí tenim un gran entrenador i coach, el Carmel Ponem a les xarxes i el Carmel que ens ha explicat tan bé com iniciar-nos en el món de l'esport, que és molt important. Moltíssimes gràcies, Carmel.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Viatjar més i pagar menys és possible amb buscaunxollo.com.
0: Arriba el moment de viatjar sense gastar gaire amb la nostra secció d'oci i escapades al millor preu de la mà de www.buscaunxollo.com. A més, avui farem la ruta pels xollos europeus imprescindibles d'aquest estiu, des de la Toscana a Santorini, fins a destins espectaculars, experiències úniques, al sud de França o creuer pel Mediterrani. Opcions per tots els gustos, però ens ho explicarà molt millor la Mar de www.buscaunxollo.com. Molt bon dia, Mar.
3: Hola, molt bon dia.
0: Mar, avui ens proposes alguns dels xollos europeus imprescindibles de l'estiu. Què tenen aquests destins que els fan tan especials?
3: Doncs sí, avui us proposo escapades assequibles per a aquelles persones que vulguin explorar Europa, però sense que ho noti gaire la butxaca. Així que parlarem d'escapades per a Europa, Itàlia, França, fins i tot Grècia, que ens sortiran molt bé de preu i que tenim a l'abast i disponibles a busconxollo.com durant un temps limitat, perquè, per qui no ho sàpiga, les nostres ofertes són flash, és a dir, que duren aproximadament entre 6 i 8 dies. És temps suficient per pensar-s'ho i per demanar les vacances, però no ens hem d'encantar gaire.
0: Sí, que tampoc ens podem adormir perquè això passa. I si estàs en algun lloc que no tens ordinador, recorda que a través del mòbil també pots reservar, perquè hi ha l'aplicació de Busca un Xollo, on també hi ha ofertes que algunes fins i tot a vegades no hi són ni a la web. Jo ho he vist, Mar?
3: Sí, a vegades tenim ofertes especials que només estan a l'aplicació, així que ja ho dius bé.
0: I si comencem, per exemple, per la Toscana i Umbria, quin diries que és el punt fort d'aquest viatge, sobretot tenint en compte que es pot embarcar el cotxe gratis?
3: Doncs tu mateixa ho has dit, trobo que és un gran avantatge poder-te endur el teu cotxe en aquest viatge de 7 nits, no? Perquè a sobre és el teu, és a dir, ja t'estalvies tot aquest procés de llogar el cotxe, d'haver-lo d'entregar. A més, tant a l'anada com en la tornada, que feu la nit a bord del ferri, tindreu un camarot. Això fa que el viatge se'ns faci molt més curt i amè, perquè ja són aquestes com a mínim 8 hores, no?, que estarem dormint plàcidament al nostre camarot. Aquest viatge en concret surt, són 7 nits en total i surt per menys de 80 euros la nit, tenint en compte que tenim el transport d'anada i tornada, el cotxe i els esmorzars inclosos. Així que per mi és un gran avantatge estalviar-se tots els avions i no ho sé, és una opció que a mi personalment m'encanta.
0: Home, i el, com deies, el fet de poder portar el cotxe, no haver d'estar pensant en lloguers, tot això a part t'estalvia molt temps i pots gaudir molt més de les vacances.
3: Moltíssim,
0: i
3: sí, sí.
0: Quan pensem, per exemple, en estiu i paradís, molta gent imagina Santorini. Què és el que més sorprèn els viatgers que escollen aquest xollo, Mar?
3: Doncs Santorini és un destí molt emblemàtic, no?, que si passem per Grècia sembla que sigui una parada obligatòria. Aquí trobarem doncs molta calma, platja, i amb aquest xollo estarem a només a 12 minuts caminant de la platja. És perfecte per al que busca una estada doncs còmoda, relaxada, en aquest destí tan emblemàtic de Grècia, perquè amb aquest xollo tenim 3 nits d'hotel i esmorzars des de 199 euros. L'hotel és molt modern, decorat així com amb colors neutres d'aquests que es porten ara, que et donaran molta pau mental, i també té una piscina des d'on es veuen unes postes de sol increïbles.
0: Sí, és que a www.busconxollo.com hi ha opcions per tots els gustos, i ara a veure si ho pronuncio bé. A Argelès-sur-le-Mer, o Sur-Mer,
3: sí,
0: no?
3: Argelès-sur-Mer.
0: Crec que també hi ha una oferta fantàstica per qui busca natura i relax.
3: Sí, sí, sí. Per ubicar-ho al mapa, està al sud de França, queda bastant a prop tant de Catalunya com d'Andorra, i podem arribar amb algunes hores de cotxe, i aquí trobem un càmping que està al mig de la natura, que té una piscina, és molt còmode, és peatonal, podeu arribar fàcilment a la platja, i des d'aquí podreu descobrir també Collo, que és un poble preciós, jo hi vaig ser de petita i ho recordo perfectament, i el preu d'aquest xollo és només de 50, bueno, no arriba ni a 50 euros per persona, dues nits.
0: Ostres, déu-n'hi-do, està superbé,
3: sí.
0: La veritat, très bien, com dirien a França.
3: Sí.
0: I per acabar, un clàssic que mai falla, un creuer pel Mediterrani amb Costa Cruceros. Quin és el gran avantatge d'aquest tipus de viatge?
3: Doncs crec que aquest xollo segur que despertarà molt d'interès, perquè els creuers sempre triomfen moltíssim, així que segur que després estareu preguntant i tafanejant la web. Amb aquest creuer podrem recórrer 7 nits pel Mediterrani en el buque Toscana de Costa Cruceros. Farem parada a Cagliari, si no m'equivoco, Nàpols, Civitavecchia, que des d'aquí podem anar a visitar Roma, Gènova i Marsella. Podem triar entre pensió completa o tot inclòs a bord.
0: Doncs ja ho sabeu, no us podeu perdre les ofertes de 3w.buscounxollo.com, tant a la web com a l'app del mòbil per anar ràpid. I jo, Mar, la veritat que estic encantada que ens expliquis aquestes superofertes. Jo estic constantment tafanejant perquè la que em pugui escapar sempre compto amb vosaltres, però també comptem amb tu el dissabte vinent perquè ens expliquis més coses.
3: I tant, ja veieu que tenim ofertes i xollos de tot tipus, així que tornaré el dissabte vinent per explicar-ne d'altres.
0: T'hi esperem. Una abraçada.
3: Molt bé.
4: Cap de setmana.
5: Raquel Camins.
4: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: Pues son las 11, las 10 en las preciosas Canarias.
1: Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
2: COPE, estar informado.
0: A dos semanas de la llegada del Papa a España, la cadena COPE se cuela en el dispositivo de seguridad. Antonio Ray.
3: León 14 aterrizará en Madrid dentro de dos sábados y va a comenzar una visita en la que todo se está preparando al milímetro, especialmente la seguridad. A esta hora, en la parroquia San Juan de la Cruz de Madrid, 700 personas entre voluntarios, organizadores y policías ultiman esos preparativos. La cadena COPE se ha colado en exclusiva en esa reunión de coordinación. Rodrigo Simón.
4: Hola Antonio, ¿qué tal? Aquí estamos en la parroquia de San Juan de la Cruz, donde la policía está impartiendo una formación a más de 700 voluntarios en seguridad, también en la coordinación para evitar las aglomeraciones, el flujo de personas y sobre todo para garantizar lo que va a ser una jornada festiva. Escuchamos a Juan, que es el inspector jefe de la UIP.
5: Evitar problemas de seguridad, cualquier tipo de que se corten los accesos, que la gente no pueda ver al Papa, que al final es una jornada para todos los que asistan festiva y queremos que así sea.
4: Así nos contaba lo que esperan, realmente lo que se espera en Madrid son aproximadamente 500.000 de personas y eso lo van a controlar entre 17.000 voluntarios. Son 7.000 más de los que tenía esperada la organización, lo que es un absoluto éxito, que también están recibiendo formación en seguridad sanitaria por parte del SAMUR y de Protección Civil.
5: Evidentemente es uno de los retos más grandes que se ha tenido en los últimos años, pero bueno, España está organizando en el último lustro un montón de eventos muy importantes, nos estamos configurando como una referencia a nivel internacional y bueno, pues saldrá bien como han salido los anteriores.
4: Es la primera formación de otras cuatro que habrá en esta parroquia para formar a cerca de 4.000 voluntarios, que será, bueno, pues ya te puedes hacer una idea, vital para que toda la visita del Papa de Madrid tenga éxito.
3: Miles de personas se manifiestan a esta hora por el centro de Madrid bajo el lema Sánchez dimisión ya. Convocan un centenar de entidades aglutinadas en la plataforma Sociedad Civil Española. En la marcha participan también representantes del Partido Popular y el líder de Vox, Santiago Abascal. Arturo, ahí estarán.
6: En declaraciones a los medios de comunicación antes de que comience la marcha, la portavoz del Partido Popular en el Senado, Alicia García, ha asegurado que la sociedad española está harta de que cada semana haya un nuevo escándalo de corrupción cercano al gobierno y ha vuelto a colocar a Sánchez en el centro de todos los escándalos socialistas.
7: Pedro Sánchez, que está en el centro de todo, es el responsable político, es el encubridor. Porque sin él nada hubiera sido posible. Todos estos escándalos no se hubieran producido.
6: Ha descartado también presentar una moción de censura contra el inquilino de Moncloa porque asegura que les faltan 4 votos y no quieren conceder a Sánchez una victoria, que supondría una moción de censura gracias al apoyo de sus socios, a quienes afea que, pese a que piden explicaciones, sigan apoyando al gobierno y les acusa de ser cómplices de la corrupción. Santiago Abascal, por su parte, también pone el foco en la corrupción del PSOE en Pedro Sánchez.
8: Ya no queda nadie en el entorno de Pedro Sánchez que no esté acusado de gravísimos delitos. España está secuestrada por una mafia corrupta y en estos momentos Pedro Sánchez, ante esa situación, va a hacer todo lo necesario por retrasar la convocatoria de unas elecciones.
6: Sobre Zapatero asegura que más allá de este posible caso de corrupción, no hay nada defendible en su legado político ni económico y subraya que hay que respetar la presunción de inocencia, pero que es difícil no arquear una ceja con tantos casos abiertos que afectan al entorno de Sánchez.
3: Continúan las negociaciones para tratar de frenar el conflicto en Oriente Próximo. La reapertura del estrecho de Hormuz sigue siendo la principal prioridad. Pese a todo, cuando está a punto de cumplirse 3 meses de conflicto, Donald Trump mantiene su discurso de que la guerra está cerca de terminar.
9: Nunca van a tener un arma nuclear y pronto acabaremos con esto. Pronto habrá terminado todo y vais a ver cifras como nunca antes las habéis visto, tanto al alza como, por supuesto, a la baja. Los costes van a bajar.
1: Con la fuerza de ABC.
2: COPE, estar informado.
3: Y esta noche a las 9, última jornada de Liga, con casi todo aún por decidir por abajo. Rubén Vasco.
10: Sí, la Liga ya se acaba, Antonio, lo iremos contando durante toda la tarde a partir de las 3 en tiempo de juego, y cuando lleguen las 9 de la noche rodará el balón en 9 partidos distintos en los que todavía hay 2 plazas europeas en juego y 2 plazas de descenso. Esas 2 plazas de descenso a segunda serán ocupadas por alguno de estos 5 equipos: el Mallorca, el Girona, el Elche, el Levante o el Osasuna. Ahora mismo los que más difícil lo tienen son el Mallorca y el Girona, pero ojo que no se relajen los otros 3 equipos, porque todavía matemáticamente puede pasar cualquier cualquier cosa. Y en baloncesto, anoche el Real Madrid se metió en la final de la Euroliga tras vencer por 15 puntos al Valencia Basket. Y en el partidazo de COPE tuvimos a Facundo Campazo, jugador del conjunto blanco, que ya analizaba en el micrófono de Pilar Casado al rival de mañana, el Olympiacos.
11: Y ahora Olympiacos, ¿eh?
12: Sí, pedazo de equipo, con mucha confianza también, que te puede lastimar en cualquier posición, 1, 2, 3, 4, 5. Pero bueno, nada, vamos a intentar encontrar el mejor baloncesto posible de Real Madrid, con la gente que hay, y a darlo todo.
10: Y un apunte de última hora, el futbolista Rafa Mir será juzgado el jueves en Valencia por presunta agresión sexual y delitos.
3: Sigues en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
1: COPE Cataluña y Andorra.
2: Setmana.
1: Raquel Camins.
2: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
0: Bon dia i bona hora. Són tot just. Passen uns minuts de les 10 del matí aquest dissabte 23 de maig. Això és el programa de cap de setmana de COPE Catalunya i Andorra. Jo sóc la Raquel Camins, que a les dues properes hores t'acompanyaré i parlarem de hobbies curiosos. Entre ells, el de fer música amb missatge per infants. Ens ho explicarà l'Helena Zarco amb el seu grup Pampallugues. A més, descobrirem expressions i frases fetes relacionades amb els animals que fem servir molt més del que ens pensem. Ens ho dirà i ens en vindrà a parlar el professor de català, l'Adrià, de la web online Jo Aprenc Català. A més, també serà amb mi la nutricionista, higienista i reeducadora alimentària, la Carlota Riba, que ens explicarà més coses sobre el dejuni intermitent, els mites i les realitats. I sabeu que l'exercici físic és una eina clau per la salut, independentment de l'edat o del sexe? Doncs en parlaré amb l'entrenador personal i coach Carmel. També vindrà la Mar de Busca un Xollo per explicar-nos les millors ofertes, els millors preus aquest estiu. I coneixerem un poblet amb 887 habitants a Catalunya que té un patrimoni de valor europeu excepcional amb el seu alcalde, el Joan Canela, i us parlo de Vimbodí i Poblet. I seran amb mi el Pablo Carbonell i el Lichis de Los Toreros Muertos i la Cabra Mecànica per explicar-nos que seran a Calella el 24 i 25 de juliol al NEC Festival. Tot això i moltes més coses aquesta primera hora de cap de setmana, així que no marxis, queda't amb mi. Fins ara.
2: Esteu escoltant Cap de Setmana
1: amb Raquel Camins.
2: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
0: Aquesta setmana el cinema ens porta estrenes per tots els gustos, des de grans aventures galàctiques fins a històries íntimes i thrillers carregats de tensió. Prepareu les crispetes perquè venen corbes. Comencem amb The Mandalorian and Grogu, el gran salt a la pantalla d'un dels duos més estimats de l'univers de Star Wars. Més acció, nous enemics i aquella combinació perfecta d'aventura, emoció i tendresa que ha conquerit milions d'espectadors arreu del món. I canviem completament de registre amb Truth and Treason, un thriller intens i ple de girs inesperats, una història que juga amb la confiança, les mentides i les dobles cares, on descobrir la veritat pot acabar sent molt més perillós del que sembla. També arriba Jo no moriré d'amor, un drama emocional i delicat sobre una jove que ha d'afrontar la malaltia d'Alzheimer de la seva mare mentre intenta no perdre el rumb de la seva pròpia vida. Una mirada íntima als vincles familiars, el pes de cuidar aquells que ens estimem. Des de París arriba Couture, coneguda també com Alta Costura, una cineasta nord-americana es veu atrapada en una trama intensa durant la setmana de la moda parisenca, enmig del luxe, el glamour i una lluita constant per sobreviure en un món tan brillant com ferotge. I acabem amb Hugo 24, un retrat generacional fresc i honest sobre un jove que està a punt de fer 24 anys, però que encara viu atrapat en una adolescència emocional eterna, una història molt actual sobre la precarietat, les expectatives i la dificultat de trobar el propi lloc al món. I fins aquí, atenció, les estrenes destacades d'aquesta setmana, ja ho sabeu. Apagueu el mòbil, agafeu les crispetes i deixeu-vos portar per la màgia del cinema.
2: Esteu escoltant Cap de Setmana
1: amb Raquel Camins.
2: COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
11: I aquest cap de setmana de 23 i 24 de maig a Barcelona trobem teatre per tots els gustos. Comencem al Teatre Coliseum, on trobem la doble funció de Luis Pedraita a les 6 de la tarda i a dos quarts de nou amb Apocalípticamente Correcto, espero dir-ho apocalípticamente bien, un monòleg ple d'enginy i humor intel·ligent on qüestiona amb la seva ironia inconfundible les grans veritats del nostre temps. Horòscops, autocaravanes i absurds quotidians es converteixen en una experiència hilarant, com sempre fa Luis Pedraita, i ho fa molt bé. El Teatre Neu segueix triomfant l'Impro Show, l'espectacle d'improvisació on tu tens l'última paraula. A cada escena neix en directe a partir de quan tu arribes, apuntes en un paperet una frase i llavors ells improvisen. Pot ser que surti la teva o pot ser que no, però si no surt, com que pots repetir tantes vegades com vulguis, sempre tens una nova opció perquè pugui sortir. Al Teatre Muntaner també trobem com a improvisació de luxe Corta el Cable Rojo, que ofereix una autèntica bogeria escènica, humor sense filtres, i us ho passareu molt bé, realment molt aconsellable. Anem cap al Poliorama, on aquest cap de setmana aposta per l'humor i l'entreteniment amb espectacles pensats per gaudir en família o amb amics, amb una cartellera molt variada de comèdia, on trobem doncs obres com Ya me has tocado el cuento, parla de les princeses que coneixem tots de Disney, però tractades d'una altra manera. O No me toques el cuento, que també en aquest cas parla dels prínceps, però també tractats d'una manera diferent de com els coneixem. Ens anem cap al Teatre Goya i trobem Camino a la Meca, una intensa reflexió sobre la llibertat, la creativitat i el dret de viure segons els propis desitjos. També continua la programació de monòlegs i humor contemporani. Si aneu al Teatre Condal, tenim Una idea genial, una comèdia plena d'embolics i situacions inesperades que juga amb les relacions personals i els límits de la imaginació. Humor intel·ligent i ritme frenètic al paral·lel. Al mateix paral·lel, on hi ha el Teatre Apolo, destaca el show de Maru Candel, una combinació explosiva de stand-up, música i improvisació. Aquest cap de setmana doncs, també ofereix al Teatre Apolo espectacles musicals per tots els públics. Al Teatre Borràs hi ha Effective Wonder, que és un viatge hilarant a la infància del Monaguillo, comparant amb molt d'humor com era créixer abans i com és la vida d'avui dia. Un espectacle ple d'anècdotes, nostàlgia i rialles en els records més quotidians es converteixen en pura comèdia. En definitiva, un cap de setmana, ja ho veieu, per viure el teatre en totes les seves formes, deixant-se portar per la comèdia, la improvisació i gaudir de l'energia única que omple Barcelona d'escena i de bon humor.
2: Cap de setmana.
1: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat. COPE!

0: parlar d'un paper que és molt important i sovint, a vegades, passa desapercebut, que és el paper del periodista i l'analista d'actualitat en un món saturat d'informació. Cada dia rebem notícies de múltiples fonts, però no totes són fiables. Aprendre a detectar les fake news és important més que mai i ens preguntarem com ho podem consumir la informació d'una manera crítica i realment responsable. I, sobretot, intentarem respondre una pregunta clau. Com podem saber si una notícia és fiable? Doncs avui ho descobrirem perquè en parlaré amb la periodista Andrea Medina, que ens ho explica. Molt bon dia, Andrea.
1: Hola, molt bon dia.
0: Andrea, des de la teva experiència, quins són els principals indicadors que una notícia pot ser falsa o poc fiable?
1: Doncs, primer de tot, depèn d'on l'estem veient. És a dir, si nosaltres estem fent scroll, com es diu, a Facebook o a Instagram, és a dir, tirant avall i consumint continguts, qualsevol cosa que apareix a Facebook, a Instagram, a qualsevol altra xarxa social, doncs hem d'anar una mica amb quatre ulls, perquè són plataformes en les que qualsevol persona pot publicar continguts. Per tant, allà pot haver de tot, coses que sí que són veritat, informacions falses. Per tant, primer de tot, cal anar amb compte amb on ho estem mirant. Si ens apareix una notícia que sembla d'un mitjà, doncs, primer de tot, indicadors, no?, que podem estar davant doncs, d'una informació falsa. Doncs la URL, que és el link, si veiem que el link no és d'un mitjà real, ja podem preveure que això hi ha molts blogs, que hi ha molta gent que utilitza doncs, amb algun objectiu concret, ja sigui polític, econòmic, crear doncs, un estat d'opinió entre la ciutadania i, per tant, es llencen realment moltes campanyes amb informacions falses o aquestes fake news, no? aquesta paraula que ja viu entre nosaltres. Altres indicadors, doncs el titular. Normalment aquests titulars tan cridaners, tan espectaculars, nosaltres en diem que són clickbait, perquè són aquells que et conviden a clicar. Doncs normalment, quan es busquen aquest tipus de titulars, la informació, diguem, que ja va per un caire sensacionalista i que és probable, potser no és que sigui falsa, però que està exagerada. Llavors,
0: és bo contrastar a vegades la informació amb altres mitjans i realment comprovar que allò és cert i no fiança de qualsevol escrit a Instagram o qualsevol xarxa.
1: Una forma bàsica de saber si això és cert és el mateix que fem els periodistes, doncs també ho ha de fer la ciutadania, que és contrastar, posar simplement el titular o les paraules clau a qualsevol cercador, Google és el més utilitzat, doncs ficar-ho per veure si realment se n'han fet ressò altres mitjans i, per tant, encara que sigui una cosa que sembli que pugui ser falsa, doncs realment sigui veritat, o si només ho publica un portal, doncs és molt probable que no ho sigui. També si té el text faltes d'ortografia, un mitjà no farà faltes d'ortografia, per tant, és molt probable que sigui fals. La gramàtica que utilitza, el llenguatge, les fonts, si té fonts, si té dades, si cita persones, hi han cada vegada més, se'ls diu pseudomitjans, alguns d'ells intenten realment fer informació verídica, però n'hi ha d'altres que no, i que citen fonts, algunes inventades, molts estudis universitaris que realment no existeixen, però també és un indicador clau. Però al final hi ha també moltes eines que tenim la ciutadania per poder saber si allò és cert o no, com deia, buscar-ho a Google. Digues.
0: I anava a dir, i Andrea, quin paper creus que tenen, com el teu cas, els periodistes avui en dia contra la lluita, contra aquesta desinformació?
1: Doncs jo crec que és un paper clau i que també... Nosaltres ens devem a la ciutadania perquè qualsevol persona que ha estudiat periodisme, que la seva tenim vocació de servei públic, podem treballar en un mitjà públic o en un mitjà privat, però la informació és un dret i hem de ser una mica conseqüents com a tal. Per tant, és clau. Nosaltres hem d'intentar tot el possible doncs, que la ciutadania confiï en nosaltres i, per tant, nosaltres també donar aquesta confiança fent doncs, informació verídica, revisant, contrastant publicant només informació que sapiguem que és real a qualsevol àmbit, des dels mitjans locals que fan informació d'un únic municipi, com els mitjans nacionals que la fan doncs, de tot un país. Per tant, nosaltres tenim un dret i un deure igual que la ciutadania. Jo crec que som claus i que hem de lluitar contra tota la gent que intenta fer-se un camí en aquestes campanyes de desinformació globals,
0: pràcticament. I Andrea, ens podries explicar alguna situació professional que es pugui explicar, que hagis hagut de verificar una informació dubtosa?
1: En el meu cas, jo treballo en un mitjà local, que és Calella.com, a Calella, al Maresme, i nosaltres no ens trobem tant a nivell local amb informació falsa, sinó que són més rumors. És a dir, tu vas caminant pel carrer i t'expliquen coses la gent, i llavors tu has d'intentar contrastar aquesta informació, perquè moltes vegades algú s'inventa alguna cosa, o algú sent d'algú o veu a internet. I, per tant, els rumors al final funcionen igual que una notícia falsa publicada a internet. Has de contrastar-ho. En el nostre cas, com que nosaltres ho contrastem per publicar, doncs anem a les fonts oficials, que poden ser doncs, cossos de seguretat, policia local, Mossos d'Esquadra, el SEM, si és algun cas, algun ferit, bombers, l'Ajuntament, altres organismes o institucions, però també informacions que són no oficials, com poden ser testimonis, en el cas d'un accident, de qualsevol cosa. Però nosaltres treballem més amb la contrastació de rumors, que és el que més ens arriba. A nivell nacional sí que hi ha moltes més informacions falses, perquè corren molt més, és molt més fàcil inventar-te una cosa a nivell de tot un país que, no, o, que ha passat en una altra part que a nivell local, perquè és més fàcil que un li ha dit a l'altre, llavors nosaltres hem de córrer a contrastar-ho, mai publicar una cosa que no sap si és certa, però sí que és una cosa que costa. També és veritat que a nivell local, com que saps que la teva font és el mitjà local, doncs ho tens més fàcil per contrastar-ho, perquè vas directament al mitjà local.
0: Mitjà local.
1: I a nivell nacional en tens un gran ventall de mitjans.
0: Ara, justament ara que deies això de Calella.com, hem entrat per mirar, m'ha fet gràcia perquè hi ha molts amics i amigues que ens escolten, que són en família, o potser molta gent que ens escolta des de Calella, i ara he vist la notícia que tornen les oques a la bassa del parc del Mau. Això estarà bé per als nens, els pares que vulguin anar-hi amb els nens i tot. O sigui, està molt complerta aquesta... Estava mirant digitalment el 3w.calella.com, dic, ostres, hi ha notícies que estan molt bé també per conèixer tots aquells que són del Maresme, doncs coses que són interessants per tots. I està,
1: sí, és una recuperació simbòlica aquesta. Feia molts anys que teníem aquesta bassa de les oques. En el meu cas és un record d'infantesa, però per molta gent, les noves generacions no ho hauran vist mai, que realment hi havia oques. Malauradament, doncs, sempre hi ha actes incívics i van patir.
0: Ai, mira, jo,
1: actes vandàlics. I llavors crearan doncs, aquest record, faran que tothom el pugui conèixer a través de plafons que recorden aquestes oques que hi havia aquí al Parc del Mau.
0: I Andrea, desviant-me una mica el tema, jo que sóc molt emotiva, sí. Quin record tens d'infància d'aquest parc?
1: Doncs en el meu cas, quan venia a l'estiu amb casals, jo també he sigut monitora i per tant de més gran, però jugant amb nens petits també. Durant el Nadal es fa, des de fa uns anys, aquest ja no és tant d'infantesa, però crec que és molt xulo perquè creen tot un campament reial i per tant hi ha moltes zones de Nadal. És una forma d'aprofitar, és el pulmó verd de la ciutat, evidentment és el parc més gran, la zona verda més gran que tenim, i per tant doncs està molt bé que s'aprofiti tant pel que és a nivell de jocs a l'estiu, per anar amb família, per anar amb nens, amb casals d'estiu, totes les escoles doncs l'aprofiten. I també a l'hora de donar-li aquesta volta, no? Fent doncs, aquest campament reial al Nadal.
0: Doncs moltíssimes gràcies, és una pena perquè tinc a l'Andrea Medina, que és una gran periodista, i com que li passa com a mi, que quan ens expliquem bé, el temps a la ràdio se'ns acaba, però gràcies Andrea per explicar-nos què hem de fer realment per detectar aquestes fake news, per ser amb nosaltres aquest matí de dissabte i a continuar amb aquesta gran labor periodística que fas.
1: Moltes gràcies i gràcies per comptar amb mi.
2: Esteu escoltant Cap de Setmana
3: amb Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
0: Aquest estiu descobreix els grans xoios europeus de 3w.buscaunxoio.com. La Toscana amb cotxe inclòs, el paradís de Santorini, escapades al sud de França o creuers pel Mediterrani. Destins espectaculars, experiències úniques i vacances pensades perquè viatgis molt gastant menys. Aquest estiu, el teu proper gran viatge t'espera a 3w.buscaunxoio.com.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.
4: Esto es lo que tiene que hacer cada equipo para salvarse. Osasuna, si puntúa, se salva.
5: Llegó la hora de la verdad.
4: Y además,
5: horario unificado.
4: Y el Mallorca.
5: 9 partidos en simultáneo.
4: Se salva si gana, nada más.
5: La última jornada de la Liga ya está aquí. Este sábado, vívelo en tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama, Andrea Peláez y Eri Frade. Los números uno del deporte.
6: ¿Sabes que llegaron los Freedom Days de Jeep cuando dejas de escuchar? Y empiezas a escuchar más. ¿A qué esperas para ser libre? Jeep Freedom Days. Toda la gama Jeep con una ventaja exclusiva de hasta 7.000 euros. Solo este mes. Jeep. La libertad te está esperando.
7: Los audios mejor en por dos. Porque hay cosas que si puedes te las ahorras. Como pagar de más al hacer la compra. Por eso en el campo llévate una televisión Kilay 4K Ultra HD de 55 pulgadas por 259 euros. Oferta disponible hasta el 1 de junio o fin de existencias en hipermercados y en elcampo.es.
8: En el campo sales ganando.
9: ¿Tu piel necesita un extra? Skincare de HSN, con vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno, B3 y zinc que ayudan al mantenimiento de la piel. Fórmula propia desarrollada y fabricada por HSN. Los que saben elegir, eligen HSN.
10: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
2: ¿Estás escoltant?
3: COPE Lleida.
2: 97.4 FM.
11: Y de encantad, ¿qué tal? Buena tarde, Bayori.
12: ¿Tú a quién vas a votar, Jacinto?
13: Jo a Dama, a mi perrita.
11: Una mica més i es mata l'Àlex Márquez el diumenge.
13: És una altra persona.
11: Diga, aquest és capaç de tornar moto cap a casa. Gol! Benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos.
3: Esports. COPE Catalunya i Andorra.

0: I recordes quina era la teva joguina preferida quan eres petit o eres petita? Avui ens endinsem en el fascinant món de les joguines antigues, un viatge directe a la infància de diverses generacions. De fet, jo sempre ho dic que recordar és reviure, i quan recordem aquelles joguines com Los Juegos Reunidos, o aquell bingo, o el Cinexin, tots aquells joguets que segur que ara tens en ment el teu, és com tornar enrere en el temps. Doncs a l'Eixample Barcelona, diverses botigues especialitzades conserven peces úniques plenes d'història i nostàlgia i figures d'acció, nines clàssiques, cotxes metàl·lics o jocs de taula, com tant i tant havíem jugat abans. I em vull parlar amb en Josep d'Arqueotoys, joguets vintage i col·leccionisme, que és un apassionat del col·leccionisme retro, que ha convertit la seva botiga en un espai de referència pels amants de les joguines vintage, i des dels Encants Nous de Barcelona ofereix peces icòniques dels anys 80 i 90 que desperten, doncs, això que m'estava passant ara a mi, la nostàlgia. Molt bon dia, Josep.
1: Bon dia, què tal, com estem?
0: Doncs molt bé, quan parlo de joguines clàssiques sempre m'emociono, perquè segur que tu fins i tot, Josep, deus tenir el teu joguet, aquell joguet que de petit era el que sempre volies arribar a casa per tenir i jugar.
1: Doncs sí, a veure, jo tenia de petit, afortunadament, joguines, érem tres germans i cadascú tenia les seves coses i compartíem entre nosaltres, i sí, me'n recordo de joguines com, per exemple, el Master of the Universe, el que són pàrquings d'aquests de cotxes, micromachines, aquells petitons, tot això ens agradava molt també a casa.
0: I ja té mèrit, tres germans, i que cadascú tingui les seves, perquè nosaltres érem tres i eren les baralles més grans d'aquestes meva i aquestes teva.
1: Sí, a veure, d'alguna manera compartíem el que tenien, a vegades era una per cada un i després compartíem una, potser. Però bueno, no vam fer, no ens barallàvem. De tant en tant, alguna vegada per agafar algun nino que m'agradava més a mi i l'altre també, doncs, però bueno, en principi anàvem bé compartint les coses.
0: I què diferència una joguina antiga d'una joguina actual des del punt de vista del col·leccionisme?
1: A veure, potser la peça en si mateixa, saber que estàs adquirint potser una joguina que forma part de la història, tant a nivell general com potser una peça que forma part de la teva pròpia història. Vull dir, a veure, una vivència que vas gaudir temps enrere, quan eren petits, etc., i la vols recuperar perquè hi ha un sentiment revelador, diguéssim. Llavors, la joguina actual, en aquest sentit, no té aquest efecte. Potser igual de col·leccionable, que t'agradi molt, etc., però careix d'aquest element nostàlgic i també perquè no dona importància, com diríem, arqueològica, per dir d'alguna manera.
0: I quin tipus de joguines antigues són les més buscades avui en dia per als clients? Els que venen, per exemple, a Arqueotoys, quin és aquella joguina que busquen?
1: A veure, si ens basem a dia d'avui, o en els últims anys potser, el que habitualment es mou més són les figures d'acció, tipus el que hem comentat abans, Master of the Universe, Tortugues Ninja, els mítics G.I.O.s, i, per exemple, a veure, Star Wars, per exemple, que és l'any que ve complirà 50 anys, el 50 aniversari, és una joguina que des del principi fins ara, diguéssim que ja és atemporal. Ha acabat diverses generacions fins a dia d'avui, i segurament que quan morim, quan no hi seguim nosaltres, segurament Star Wars continuarà. És una d'aquestes que
0: no passen mai de moda.
1: Que no passen mai de moda. Hi ha un altre tipus de joguina que també és molt demandada, que també són aquells ninos que venien... Són figuretes de PVC, aquelles que es posaven als pastissos o a les mones.
0: Ah, sí,
1: aquells ninots.
0: Sí, sí.
1: Perquè, més que res, perquè érem, en aquell moment era una cosa molt assequible i també, d'alguna manera, abarcava molta tipologia de sèries de televisió, de dibuixos animats, de cinema, etc. O sigui, vull dir, són coses que ara mateix demanen més per aquí.
0: I com s'aconsegueixen les peces originals i en bon estat per la venda o per l'exposició? Perquè, clar, si són originals, a vegades, i si ha jugat molt, poden estar malmeses.
1: Clar, evidentment aquí a la botiga tenim realment peces que poden estar en molt bon estat com noves, pràcticament que no hagin sortit directament de fàbrica i te l'hagin portat a la botiga, però clar, han passat 30 o 40 anys des de llavors i a vegades n'hi ha peces que surten malmeses, la capsa està trotinada o la figura o la peça de joguina en si mateix està molt feta a servir, evidentment té una història i té un passat i ha sigut jugada. Però bueno, la majoria, per exemple, el gènere que entra a la botiga és de gent que o bé té per casa o a les golfes, als garatges o aquí, o als seus estanteries o que sigui, els armaris els buiden i els porten cap aquí. Abans de llançar-los, d'alguna manera venen a la botiga sabent que comprem això. És potser el 80% de la forma d'aconseguir el gènere. Després n'hi ha altres formes d'anar a fires, parlant amb col·leccionistes que es volen treure també les seves coses, per canviar-la, és així, una mica rotatiu.
0: I Josep, creus que les joguines d'abans tenien més valor educatiu o creatiu que les d'ara?
1: Bueno, desconec, a veure, si les joguines que es fabriquen avui dia tenen aquest element educatiu, no sé, segurament sí que ho tinguin. Suposo que especialment de la franja aquesta que va des de que dels 0 als 10 anys, potser, sempre hi ha una intenció perquè els nens o les nenes també hi aprenguin alguna cosa amb la joguina. Una altra cosa és que a dia d'avui, a veure, els infants d'avui desenvolupin més la imaginació que els nens que tenim ara 40 o 50 anys. Llavors això podria donar un altre debat també, el tema aquest de les joguines.
0: Podríem parlar-ne durant molta estona, és veritat.
1: Sí, perquè és a veure, que sempre hi ha un element, és sobretot per imaginar. La imaginació ara ens ho donen tot pràcticament fet, a la majoria de coses. Llavors t'has d'anar això, els primers anys potser de vida, per veure que sempre hi haurà aquelles joguines de posar els cubos, això de fer... Bueno, bastantes coses que diguéssim, doncs ara, quan ja compleixes 12 anys, 13 anys, doncs ja tires més altres coses, altre tipus de joguina.
0: I quin perfil de persona acostuma a visitar la botiga de joguines antigues a l'Eixample?
1: Bueno, almenys parlant de la meva botiga i del reste que estem per aquí també, que tenim un negoci similar, a veure, el perfil podria ser un adult d'una mitjana d'entre 30, 40, 50 anys, més o menys, amb més o menys poder adquisitiu i el que més important que ve és amb la il·lusió per veure què trobaran a la botiga. Quan venen, a vegades van amb una idea preconcebuda, a vegades venen a veure que, amb què es sorprenen i què troben i res, passa, doncs a vegades si, mira, si compren alguna cosa, doncs benvinguda sigui, millor, se'n van més contents, encara, però és així.
0: Sí. I quina peça és més especial o la més curiosa que has tingut a la botiga i per què?
1: És difícil perquè han passat moltes peces per les meves mans, però així com normalment, a veure, a la botiga més o menys jo tinc moltes coses, tinc des de joguines, també tinc còmics, alguns de cromos i vídeos. A veure, com a curiositat i tal, vaig tenir unes titelles fa temps d'aquelles mítiques d'American Men i sus Muñecos, que era la Doña Rogelia, i després també vas tenir totes aquests ventrílocs, saps, del Macario, eren peces d'escala 1 i va ser curiós, perquè cridava molt l'atenció. Després hi ha més coses, vas tenir un Cadillac amb els personatges de Tom i Jerry asseguts de la marca, de l'empresa Rico, que era una marca espanyola, que feia cotxes i coses de llauna, i amb radiocontrol, la majoria, però d'altres que no també, però era molt xulo.
0: És que, per exemple, realment són records, sí, que et transporten a la infància.
1: Transporten a la infància tot això. Llavors cadascú que ve aquí doncs, tindrà la seva pròpia joguina o línia de llocs doncs, que d'alguna manera els hi retreuteu. No? O sigui, han de treure, diguéssim, aquella línia que agafis i diguis, aquí he trobat, per exemple, una figura de Star Wars que estava buscant fa molts anys. Doncs l'has trobat aquí i te'n vas. Això és el que més feliç em fa a mi. De fet, que se'n vagin amb coses que col·leccionen. O un àlbum de cromos que estàvem buscant i dic que me'n falten 3-4 cromos i els aconsegueixen aquí també. Doncs el mateix els pot traduir amb les joguines també.
0: Ostres,
1: col·leccionisme.
0: Sí. Lo dels àlbums, jo crec que ho hem viscut també. Tots. Allò de sempre que quedava aquell cromo que no treies del lloc. Era el més difícil dels últims.
1: El més difícil, sí. anaves amb els repetits al col·le i anaves allà a canviar amb els companys. Però bueno, això amb les joguines igual, vull dir. És un món i està molt en auge, diguéssim.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Josep, de la botiga dels Encants Nous, l'Arquetois, per ser aquest matí i dissabte amb nosaltres i portar-nos doncs, aquests records tan bonics i continuar-los tenint aquí a la botiga.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres, un plaer.
0: Que acabis de passar bon dissabte.
1: Gràcies, que vagi bé, igualment.
2: Cap de setmana.
3: Raquel Camins.
2: COPE, Catalunya i Andorra. Estàs informat.

0: Sabeu que un poble de 887 habitants a Catalunya té un patrimoni de valor europeu excepcional? Doncs sí, us parlo de Vimbodí i Poblet, un petit municipi de la Conca del Barberà, a Tarragona, i aquí s'hi troba el monestir de Poblet, un dels més grans d'Europa, on descansen diversos reis de la Corona d'Aragó i que forma part de la Ruta del Cister. Justament aquest conjunt monumental va ser declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO l'any 1991 i és una peça clau per la història de Catalunya. Per això avui dissabte em volia parlar d'aquest entorn històric i natural que es transforma en un gran taller d'art a l'aire lliure amb la desena edició del concurs de pintura ràpida i arriben artistes de totes les edats que capturen en poques hores l'essència dels carrers, la plaça Major i el monestir en una jornada de creativitat i inspiració en estat pur. I tinc amb mi l'alcalde de Vimbodí Poblet, el Joan Canela, que ens ho explicarà. Molt bon dia, Joan.
1: Molt bon dia.
0: Joan, què significa per un municipi tan petit com Vimbodí Poblet tenir un patrimoni com el monestir de Poblet?
1: Pues per un poble com Vimbodí Poblet és molt important, perquè és un compromís mutu que tenim les dues parts, tant el monestir de Poblet com el poble de Vimbodí, que al cap i a la fi som una sola cosa, perquè la història de Vimbodí, l'arribar fins a on hem arribat, és gràcies al monestir de Poblet, és gràcies a el que representa el monestir de Poblet per Catalunya i pel país.
0: I com es viu el fet de formar part de la Ruta del Cister i d'un espai declarat Patrimoni Mundial per la UNESCO?
1: Doncs pues mira, això es viu amb molta intensitat i, a més, amb un compromís de no defallir. I, a més, jo sempre dic que és una oportunitat que tenim, però també és una obligació que tenim, perquè el compromís del poble amb el dia a dia del monestir ha d'estar a l'alçada del que representa i del que és el monestir de Poblet. Per tant, a la vegada que és un orgull, també és un compromís i una obligació que tenim de col·laboració i de treball mutu.
0: I de quina manera es combina la riquesa històrica del municipi amb activitats culturals, com per exemple el concurs de pintura ràpida?
1: Nosaltres sempre, quan fem qualsevol activitat cultural, sempre tenim en compte que hem de lluir totes les joies que nosaltres tenim. I la joia més gran que té el poble de Vimbodí, sense cap mena de dubte, és el monestir de Poblet. Llavors, amb qualsevol de les activitats, el concurs de pintura ràpida, la Ruta del Cister, és una oportunitat de lluïment. Jo sempre dic, i això sempre ho poso molt clar, que la distància que separa la localitat, o sigui, el nucli de Vimbodí, amb el monestir de Poblet, és un regal pel que el fa i pel que ens visita. Perquè tenim quantitat de joies, l'ermita dels Torrents, el castell de Milmanda, el castell de Rodovella. Quan arribes a un tram que ja tens el teu monestir al davant dels teus ulls, veus tota la immensitat del monestir al complet, i això, pues, clar, per la nostra oferta cultural és bàsic.
0: Joan, t'agrada pintar?
1: No, jo per desgràcia...
0: Veure com pinten
1: no
0: els altres.
1: No tinc, però m'agrada moltíssim, moltíssim disfrutar de les joies que ens ofereixin.
0: Perquè t'anava a preguntar, quins elements de Vimbodí Poblet són els més atractius per capturar en poques hores? Perquè ho han de fer ràpid, llavors tenen força dificultat.
1: Sense cap dubte ni un, el monestir és l'atractiu número 1. Llavors, la façana que del poble que veus des de la trajectòria que agafes la carretera que va fins al monestir de Poblet, després el Museu del Vidre és un altre dels atractius que té la història de Vimbodí i també és un dels espais, perquè dintre d'aquest concurs de pintura ràpida també donem un premi de Vila Vidriera i està relacionat amb el Museu del Vidre.
0: Doncs ja sabeu, Vimbodí Poblet té molt valor històric i turístic, com també deia l'alcalde el Joan Canela, aquest Museu del Vidre, i tantes, tants indrets bonics per visitar que jo us convido a que hi aneu i ho conegueu. A més, ara tenim aquesta activitat fantàstica de la pintura ràpida i jo t'agraeixo molt, Joan, que hagis estat aquest matí de dissabte amb nosaltres i envio una abraçada molt gran a tots els habitants de Vimbodí.
1: Pues, molt bé, moltes gràcies. Soc jo el que us agraeixo a vosaltres que m'hàgiu donat l'oportunitat de donar a conèixer, de fer una petita pinzellada del que és el nostre poble, de què és la nostra cultura, el nostre patrimoni artístic i el nostre patrimoni històric, però sobretot el que visiti Vimbodí i Poblet, jo crec que el que s'ha d'emportar és el nostre patrimoni humà, que aquest és la riquesa més gran que pot tenir un poble. Per tant, aquí us esperem amb els braços oberts.
0: Moltes gràcies, Joan. Una abraçada. Us porto una de les últimes grans oportunitats per escapar-vos aquest estiu en família. Parlem dels creuers MSC amb cabines familiars exclusives que només trobareu a solocruceros.com. Amb més de 30 anys d'experiència, ofereixen milers de rutes arreu del món i assessorament personalitzat perquè cada viatge sigui únic. Hi han sortides des de Barcelona i València, tot inclòs, amb places molt limitades. Segur que ja tens ganes de saber-ne més coses, oi? Que sí, jo també. Per això m'acompanya l'Aida de 3w.solocruceros.com. Molt bon dia, Aida.
2: Hola, bon dia, bon dia.
0: Aida, encara hi ha moltes famílies que no han reservat les vacances. Quines opcions reals tenen avui per trobar un creuer aquest estiu?
2: Doncs sí, la veritat és que encara hi ha molta gent, moltes famílies que no tenen les vacances reservades, inclús no tenen tampoc ningú plan específic. Aleshores, bueno, primer de tot avisar que encara hi són a temps, encara tenim disponibilitat, sobretot per al tema de les cabines triples i quàdruples, que amb les navieres ja normalment estan la majoria esgotades. Nosaltres a Solo Cruceros tenim la sort i la gran avantatge d'encara tenir diferents cabines exclusives, no? Sobretot per a famílies amb sortides des de Barcelona i des de València.
0: Aquestes cabines quàdruples i familiars de MSC Cruceros són exclusives de 3w.solocruceros.com. Què tenen d'especial i per què estan generant tant d'interès?
2: Sí, nosaltres som, bueno, som una partner primordial per la naviera de MSC Cruceros. Aleshores, són cabines que únicament tenim nosaltres pels nostres clients, ¿vale? És a dir, que si mirem la naviera o mirem altres empreses, pues, no hi haurà, no, els preus seran més elevats. Aleshores, nosaltres oferim exclusivitat en el sentit de que encara hi ha disponibilitat per a aquelles famílies de 3, 4 persones que s'ho estan pensant. Tenim sortides disponibles inclús a l'agost, no? I la veritat que està molt bé, perquè al final tens la comunitat amb un creuer de tenir-ho tot i cada dia pues, estar en un port diferent.
0: I quins són els itineraris més atractius que encara queden disponibles amb sortida des de Barcelona o des de València?
2: Aviam, des de Barcelona, la veritat que tenim la gran sort de tenir molts vaixells i molta varietat d'itineraris, no? Igual que des de València, que hi ha 2 o 3, però realment el que més cria l'atenció pues, solen ser els típics ports de Roma, Nàpols, inclús Malta, la zona de Sicília també, algun que toca la zona de Sardenya. I bueno, en aquest cas, la veritat que des de València hi ha 2 vaixells, que algun toca inclús la zona de Sardenya, com he comentat, Ibiza, i molt bé, la veritat que surten molt bé.
0: Home, Aida, si et confesso, la veritat és que mirant-ho i mirant la pàgina web de 3w.solocruceros.com, veient preus des de 3.900 euros per família de 4 persones, és increïble. Què inclou exactament aquesta experiència a bord?
2: Sí, sí, sí, el que comentàvem, no? Al final és un preu inicial de 3.900 euros a les cabines que tenim nosaltres, de triples, quàdruples. Aquest preu normalment és per una cabina quàdruple, és una cabina interior de 2 adults i 2 menors, i aquí pues, bàsicament inclou tot, no? Tens des del tema de l'allotjament, tens la pensió completa, que entra en tot el tema dels menjars, el restaurant principal i el bufet, Entren també les propines, les tasses d'embarcament, entra pues, el paquet de begudes inclús, no? És a dir, amb alcohol i sense alcohol, i tot el tema d'animació, espectacles i totes les activitats que es puguin fer a bord.
0: Clar, és molt important perquè hi ha vegades que veiem ofertes i sempre hi ha un suplement i acaba anar-se'n de preu. Aquí no. A Solo Crucero realment hi ha uns preus molt assequibles. Jo us convido que entreu a www.solocruceros.com i ho veieu amb els vostres propis ulls. I molt important, com podem fer la reserva? Les famílies, sobretot aquelles interessades que ens estiguin escoltant, poden trucar directament al 933-903-165 o han de fer alguna altra cosa?
2: Sí, directament trucant en aquest telèfon, al 933-903-165, i parlant directament amb nosaltres. Sempre recomanem que és millor opció perquè nosaltres sempre podem mirar la disponibilitat real al temps, al moment. I sempre és millor, no? Perquè així doncs, podem comentar diferents opcions i buscar la millor proposta que s'adapti. Al final, comentar també que aquests preus exclusius són preus tancats, vale? I clar, al final hi ha bastant

0: juguen la final de la Champions. Un altre dia de ràdio i futbol al programa líder de la ràdio esportiva.
1: Tiempo de juego.
0: Aquest dissabte, dia de ràdio i futbol a la COPE amb els números 1.
1: Manolo Oliveros, Elena Condis, Rubén Martín,
0: Albert Díez,
1: José Luis Gil,
2: Quique Iglesias,
0: Edu Badía.
3: Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
4: i el millor equip de la ràdio esportiva.

Acomiadem el programa d'avui amb la cançó Never Gonna Give You Up de Rick Astley, tot un clàssic pop dels anys 80 amb ritme alegre i una veu molt característica que segur que et farà ballar allà on siguis. De fet, jo estic ballant aquí a l'estudi i amb ella et desitjo que acabis de passar molt bon cap de setmana i acabis de passar un feliç dissabte. Et deixo amb el butlletí informatiu de les 12 i el programa Converses. Amb tu, una amiga Raquel Camins, com sempre, un autèntic plaer ser amb tu i dissabte vinent hi tornem. T'hi espero.

0: Momentos amb Luis Rodríguez.
1: Tiempo de juego.
2: El número 1 de l'esport.
3: El Barça amb els deures fets, l'Espanyol està salvat i el Girona es juga la vida. Les noies del Barça juguen la final de la Champions. Un altre dia de ràdio i futbol, el programa líder de la ràdio esportiva.
4: Tiempo de juego.
3: Aquest dissabte, dia de ràdio i futbol a la COPE amb els números 1.
5: Manolo Oliveros, Elena Condis, Rubén Martín,
3: Albert Díez,
5: José Luis Gil,
6: Quique Iglesias,
3: Edu Badía.
1: Tiempo de juego. Paco González, Manolo Lama
2: i el millor equip de la ràdio esportiva.
7: Pilar García de la Granja, en Mediodía COPE.
8: ¿Y sabes qué no tiene la Guardia Civil? Mira, no tiene el reconocimiento oficial de profesión de riesgo. No tiene medios suficientes para luchar contra la delincuencia y el narcotráfico.
9: De lunes a viernes desde la una. Una forma clara de explicar la actualidad.
10: La radio está cambiando y tú puedes formar parte de ello.
11: Aprende con los mejores comunicadores, con Carlos Herrera, Ángel Expósito, Jorge Bustos.
12: Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
10: En el máster universitario en Radio COPE, de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
11: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
10: Máster universitario en Radio COPE.
11: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
13: En Herrera en COPE siempre hay algo nuevo que descubrir.
14: ¿Falta pensamiento crítico en las aulas?
15: Por desgracia, sí. Está todo muy orientado a la memorización. Al final, lo que nos va a distinguir un poco de la IA pues va a ser esa creatividad y ese pensamiento crítico.
14: ¿A qué edad se empieza a hacer ejercicio y fuerza? Pues me ha dicho a todas las edades.
15: Y esto es una cosa que se decía, doctor, hace cuando era pequeño. No vayas al gimnasio, te va a quedar pequeño.
14: Eso es un mito.
9: No te pierdas a Alberto Herrera.
7: Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
9: De lunes a viernes desde las 6.
16: COPE Cataluña y Andorra.
17: Converses. COPE Catalunya i Andorra.
18: Què tal? Molt bona tarda. Benvinguts a una nova edició del programa Converses. Avui volem parlar d'Europa, d'economia, de geopolítica i també del paper que hi poden jugar Catalunya i les seves empreses dins aquest context. I ho farem amb el director general del Cercle d'Economia, el senyor Miquel Nadal, en la prèvia de la 41a reunió del Cercle, que ja té una trajectòria important. Què tal? Molt bona tarda.
19: Bona tarda. Encantat d'estar aquí.
18: Tot plegat des del restaurant de l'hotel Eurostars Gran Marina, el World Trade Center. Parlem d'aquesta reunió del Cercle d'Economia que se celebra en un context marcat, com no, per la guerra d'Ucraïna, per la tensió comercial amb els Estats Units, la irrupció de la intel·ligència artificial, important també el debat sobre la sobirania industrial d'Europa, no? I en aquest sentit, el Cercle planteja una pregunta de fons, no? Encara Europa és a temps de reaccionar en termes d'autonomia? O ja anem tard?
19: Anem tard, però podem reaccionar, i tant que sí. El que està cada dia més clar és que el context geopolític ha canviat, d'això podem parlar més abastament després, no? Però això és indubtable. Està clar també, com has dit, que hi ha un canvi en l'àmbit, diguem-ne, tecnològic, econòmic, també molt important, no? L'aparició de noves tecnologies, la AI, el cloud, la computació, el que vulguis, la robòtica, etc. Està clar que Europa, sobretot en aquest últim aspecte, va tard, no? I s'ha de posar les piles, no? I el que a nosaltres ens sembla també cada dia està més clar és que els reptes que Europa té per davant són de tal magnitud que són reptes que només es poden abordar conjuntament. És a dir, si cada país fa la guerra pel seu cantó, al final tots sortiran perdent, perquè els reptes de forma individual no es guanyaran. Europa té un pes, una massa crítica mínima que li permet competir, o si no, com a tal, com a Europa, jo penso que està abocada a la irrellevància.
18: Fins i tot en qüestions com la defensa, no? Qui ho havia de dir fa uns anys que aquest tema podria posar-se damunt la taula? Defensa, indústria de defensa?
19: Potser defensa és l'exemple més, més clar, no? del que està passant, no? Per començar, em sembla important que ens adonem que ens agradi o no ens agradi, a mi em sembla que és indubtable que els països necessiten una capacitat de defensa. Ens encantaria viure en un món en pau, no? On hi haguessin exèrcits i no calgués defensar-se. Però això no és així, no? I l'exemple més palmari que tenim d'això és la guerra d'Ucraïna, no? Aquí doncs, hi ha un senyor, que és el senyor Putin, que està clar que ha començat una guerra d'agressió. I davant d'això t'has de defensar i has de tenir capacitat de defensar-te, no? En paral·lel, el que ha passat és que Estats Units, no ara, sinó des de fa ja molt de temps, ve dient que el paraigües de defensa que li ha donat a Europa, doncs això s'ha d'acabar i que Europa ha d'agafar les seves responsabilitats, no? I de nou, aquestes responsabilitats o són col·lectives o són comunes a tots i ho fem tots junts, o si cadascú fa la guerra, més ben dit, per el seu compte, el resultat serà molt pitjor, sens dubte.
18: I qui ens acompanya també avui? Doncs el Juan Pablo Sanz, que és el director del Grau de Polítiques de la Universitat Abat Oliba Seu. Què tal? Molt bona tarda.
4: Molt bona tarda, Yolanda. Encantat d'estar aquí.
18: I el Daniel Tercero, que és periodista d'ABC. Què tal? Molt bona tarda.
6: Buenas tardes, què tal?
18: A veure, aquí dels dos vol obrir el Juan Pablo.
4: Doncs... Mira, jo reprenent una mica el que deia la Yolanda, que preguntava si fem tard, no, per aquestes reconversions, aquestes adaptacions que hem de fer com a model econòmic. Clar, em plantejava el tema de l'autonomia estratègica des del punt de vista de la reindustrialització, no? Perquè d'alguna manera suposa refer el paradigma que ha dominat una mica el model industrial europeu en les últimes dècades, si m'explico. No? Havíem partit d'un escenari de globalització i, per tant, de deslocalització i de cadenes de valor globals. I aquest era una mica l'escenari, no? És un món global en el que compartim cadenes de valor i el paradigma de l'especialització. És a dir, que cada país s'especialitza en una cosa molt concreta per tal d'aportar un valor afegit molt intens en un aspecte concret. Ara se'ns està dient, no, hem de ser autònoms, hem de ser industrialment autònoms, en la qual cosa hem de tenir una indústria global en què tots els aspectes estiguin integrats. Estem a temps de desfer passos enrere després de dècades de cadenes de valor globals, d'especialització per assolir una autonomia industrial? Perdona que la pregunta ha estat molt llarga, però clar, com que m'he remuntat a dècades enrere, potser m'he estès.
19: Aviam, el que està clar és que hi ha un canvi de discurs, no?, respecte al que teníem fa uns anys, no? Fa uns anys tot era qüestió d'obrir-se, tot era qüestió de globalitzar-se, no? La globalització era bona, i ara el que ens hem adonat és que el comerç internacional i la globalització segueix sent bona, però potser cal introduir alguns matisos. Per tant, no estem davant d'un canvi, diria, brusc, sinó que hi ha d'haver-hi una evolució, una matització. No? Una matització que el que vol és una mica el que tu deies, no? En certs àmbits claus, sigui el de la tecnologia, sigui el de la salut, sigui el de les finances, sigui el de la defensa, Europa sigui autònoma. Autònoma vol dir que tingui capacitat de decidir, que no depengui d'altres en aquests àmbits crítics. Però això no vol dir que tanquis de forma absoluta, és a dir, autonomia no vol dir autarquia. Vale? Autonomia vol dir capacitat de retenir aspectes crítics, no?, del procés de producció, però no vol dir que tot estigui a fer aquí a Europa, no? En aquest sentit, Europa molt a poc a poc està desplegant una estratègia, no? Una estratègia que passa per donar suport a certs sectors, per protegir-ne d'altres a través de la política comercial, etc. Ara hi ha sobre la taula una cosa que en diu la llei de l'accelerador industrial, que és una iniciativa de la Comissió, interessant.
4: Per protegir-nos de Xina, potser.
19: Bueno, en part per protegir-nos de Xina, però aquest és el tema. És a dir, l'autonomia estratègica no pot passar només per mesures de protecció o mesures de defensa. L'autonomia estratègica ha de passar per mesures en positiu, i aquestes mesures fan referència bàsicament a la necessitat de consolidar el mercat únic europeu. Vale? És a dir, Europa es va crear per integrar-se econòmicament, després ha vingut, no, més la integració política, que no és plena, però que òbviament hi ha una certa integració política, no? Però l'origen és la integració econòmica. I inicialment es van donar molts passos, però avui el que hi ha un consens clar és que queda encara molt per fer per consolidar el mercat únic i per tenir un mercat únic que realment funcioni, sigui un mercat únic que englobi els 450 milions de ciutadans que hi ha a Europa, no?
4: I la unió política i la del mercat comú són, diguem-ne, camins convergents, és a dir, van de la mà. Una integració política més gran també ajudaria a aquesta integració del mercat.
19: Òbviament, en part sí, perquè hi hagi integració econòmica, cal una certa cessió de sobirania. Si estem parlant de com integrar els mercats energètics, si estem parlant de com integrar els mercats de capitals, si estem parlant de com integrar les telecomunicacions, si estem parlant de com fer una indústria de defensa conjunta, aquí hi ha les decisions de sobirania que són molt importants, però que una mica la lògica que hi ha al darrere és dir, escolta, el guany que tenim en conjunt de prendre aquestes mesures és més gran que el cost que tenim per la suposada pèrdua de sobirania que impliquen. No?
4: El problema que veig, jo ja acabo, és que, clar, això és una reflexió que es produeix en el context de el revifament dels nacionalismes. La qual cosa pot representar un problema.
19: Sens dubte. És a dir, el que està clar és que Europa políticament no és homogènia i que hi ha corrents doncs molt europeistes i n'hi ha d'altres molt euroscèptiques a dreta i esquerra, vale? A dreta i esquerra, però també és veritat que es manté un substrat europeista molt potent, no? I potser m'avanço i ara acabo ja amb aquesta pregunta, però a mi em sembla que la forma de convèncer, si és el que s'ha de fer, no?, aquestes corrents més euroscèptiques, és demostrar que Europa és un projecte útil, no? I aquesta pot ser una via interessant perquè, bueno, molta gent que pugui tenir dubtes respecte al que significa Europa, si veu que això de forma tangible doncs millora el seu benestar, doncs la seva opinió pugui canviar.
6: En Europa se está hablando de, ¿no?, autonomía estratégica, hemos dicho, de reindustrialización, defensa, energía, creo que es, me parece, tengo la sensación de que es fundamental la autonomía energética. Ha dicho que Europa está llegando tarde, pero que está llegando, eso me da la sensación. Me gustaría bajar un escalón más y ¿España llegará? Es decir, estos debates en España es que ni siquiera los... Tengo la sensación de que ni los vemos pasar por encima de nuestras cabezas, ¿no? Es decir, en el Congreso no hay grandes debates sobre estos temas, vivimos un poco en el pim pam pum, en fin,
19: a nosotros nos gustaría que llegase mucho más y ese es uno de nuestros objetivos, ¿no? Como institución de la sociedad civil, pues ayudar a que el debate sea mucho más rico, mucho más profundo, ¿no? Y no vivamos en un mundo polarizado donde todo es blanco o negro, ¿no? Dicho esto, la paradoja es que en el caso concreto de la autonomía estratégica, España tiene mucho que hacer, mucho que decir y se juega mucho, ¿no? Por lo tanto, este es un debate muy importante para España desde el punto de vista de los contenidos, ¿vale? Y más vale que estemos presentes porque nos va mucho en el empeño.
6: ¿Y cree que con la clase política, hasta donde pueda, cree que con la clase política actual esto sería posible a corto medio plazo? Es decir, ¿hay músculo en España para dar este paso?
19: Nosotros en el CERCLA siempre, desde hace ya mucho tiempo, ¿no?, venimos poniendo encima de la mesa la necesidad, porque creemos también en ella, que creemos que es posible, de que haya grandes consensos, ¿no? Porque es la forma de avanzar. Y ahí yo entiendo lo que dices, pero a ver, el punto de partida de España seguramente es mucho mejor que el de otros países, en el sentido de que está claro que hay una polarización política, pero cuando uno mira la composición del Parlamento, no hay muchos parlamentos en Europa donde los dos grandes partidos mayoritarios tengan, ¿no?, la mayoría absoluta que tienen en el caso de España. Por lo tanto, en principio, desde el punto de vista de la aritmética parlamentaria, debería ser posible que hubiese esos consensos. Y nosotros pensamos que sería muy bueno que los hubiese en el ámbito de las políticas europeas, pero también en el ámbito de las políticas domésticas, desde temas de vivienda, inmigración o los propios presupuestos, ¿no?
18: No, pero parece que no vamos por esa línea, ¿eh? Desde luego.
19: Está claro que no vamos por esa línea, pero yo creo que está claro también que no es inevitable que estemos abocados a esta polarización, ¿no? Bueno, a veces pasan cosas, ¿no? Hay un lo que los ingleses llaman el tipping point, ¿no? El punto ese, ¿no?, donde todo se precipita, ¿no? Después de insistir mucho en una cosa, al final no sabes por qué, ¿no? Pam, hay un momento de precipitación donde las cosas cambian. Bueno, a nosotros nos gustaría que eso fuese así.
18: Bueno, las jornadas del CERCLA estará el presidente del gobierno y el jefe de la oposición. Igual es una buena oportunidad y capten este mensaje.
19: Sin duda, y como sabes, el presidente del gobierno y el presidente de la oposición, y cuando intervienen ellos, siempre su intervención va precedida por un discurso del presidente, en este caso la presidenta del CERCLA, y seguro que en ese discurso se va a hacer referencia a la conveniencia de que hubiese esos acuerdos transversales.
6: Y me adelanto un poquito, si lo estuviera aquí delante, al presidente del gobierno, al presidente del Partido Popular, ¿qué les pediría que pactasen inmediatamente? Es decir, lo más urgente por el bien del país, si fuera posible que pensaran.
19: Yo creo que hay dos temas fundamentales hoy en día, que son inmigración y vivienda.
6: ¿En qué clave, en qué dirección? Vivienda y inmigración, es decir, limitar la inmigración, construir más vivienda.
19: Bueno, son temas muy, muy, muy complejos, ¿no? Pero para empezar, en clave de tener políticas a largo plazo, ¿vale? Es decir, a nosotros nos parece fundamental que haya una estabilidad y que lo importante de la política. No solo las medidas concretas, que por supuesto, sino es la consistencia en el tiempo. O sea, que aquello aguante y que vayas haciendo, porque entonces es cuando realmente logras avanzar. Si vas dando bandazos, al final avanzas, retrocedes y al final te quedas en el mismo sitio, en el mejor de los casos, ¿no? Por lo tanto, el que hubiese acuerdos ya nos daría un marco de previsibilidad mucho más grande. Bueno, el sentido de esos acuerdos, si queréis podemos hablarlo, bueno, en detalle, pero no sé, cuando queráis. Pero...
18: Bueno, Juan Pablo antes había pedido...
20: Bueno, el que pasa es que me ha semblat sentir una crida a la gran coalició i no sé si és ben bé així o...
18: Com a Alemanya.
20: Podem rebaixar una mica l'entusiasme.
19: No. Òbviament la gran coalició és un tema que depèn dels partits, no? Nosaltres pensem que és bo que hi hagi diversitat política, ojo, és molt bo que hi hagi competència entre partits, és molt bo, tampoc cal tenir por als governs de coalició, ni molt menys. Ara, això no és incompatible amb que en certs temes, inclús estant un partit en el govern i l'altre a l'oposició, es pugui arribar a acords. A nosaltres ens sembla que aquest és un senyal de maduresa del país, de maduresa política, que seria molt bona.
20: I jo reprenent una mica també el que ha dit Daniel de habitatge, també el tema de la immigració, afegint aquesta, diguem-ne, binomi, i relacionat amb aquest binomi està el tema de la qüestió dels sous, no? I una qüestió, diguem-ne, actual, que és que ara per ara tenir una feina i disposar d'un sou no et garanteix un nivell de vida suficient o digna. Des del punt de vista, diguem-ne, d'aquesta visió panoràmica econòmica que proposen vostès, com ataquem,
19: bueno,
20: aquest problema?
19: És la part central, és a dir, nosaltres tenim un model econòmic que, si mirem el que ha passat els últims 25 anys, bueno, un pot pensar que és un model econòmic bastant exitós, Vale? Espanya és dels països en termes de PIB, en termes absoluts, que més ha crescut i que més està creixent avui en dia, dins de l'OCDE, no? Dins de la Unió Europea també, per suposat, no? Som campions en la creació d'ocupació, no? Les cotitzacions socials estan en màxims històrics, això és indubtable, això són dades.
20: Això és el macro, no? I ara passem al micro.
19: Això, el macro, o el que jo diria, això són els termes absoluts. Això, aquí estem parlant del tamany del pastís que estem creant. Però aquest pastís s'ha de repartir. Vale? I el que ens està passant és que cada cop som més a repartir. És a dir, la població espanyola i catalana està creixent d'una forma molt important, a un ritme molt superior al que està creixent a altres països europeus. Cas de Catalunya, paradigmàtic, des del 2000 al 2026 hem passat de 6 a 8,1, 8,2 milions de persones. No? Això és un augment d'un 33, un 35%. No? És moltíssim. No? Què passa? Que quan hem de repartir aquest pastís, com que hi ha més gent, el tros que toca a cadascú segueix sent bàsicament el mateix, vale, que ens tocava fa 25 anys. És a dir, el país progressa en termes absoluts, és indubtable, i això no es pot negar mai. Però en termes per càpita, aquesta evolució no hi és. Què és el que ens està passant? Que en general, i parlo en general perquè hi ha matisos, però en general l'economia està creant molta ocupació, però és una ocupació de poc valor afegit i per tant de sous baixos, no? I això crea dos problemes com a mínim. Un, el que ja he dit, és a dir, que en termes per càpita la gent no s'està enduent a casa més del que rebia fa un temps, no? Però després hi ha un altre tema molt important, que és la sostenibilitat de l'estat del benestar. Vale? És a dir, nosaltres tenim un estat del benestar potent, comparat amb altres països europeus, encara no tan generós, però un estat del benestar potent, en termes de pensions, en termes de sanitat, en termes d'educació, en termes de serveis socials, etc. Això s'ha de finançar. Llavors, això s'ha de finançar amb impostos. I aquests impostos el que graven, en part, són els sous i els salaris. Si aquests sous i salaris no pugen, no, la capacitat que hem de finançar queda limitada. Vale? Per tant, és molt important que siguem capaços, des d'una perspectiva de llarg termini, per això insistiré en els acords transversals, d'intentar fer evolucionar aquest model que tenim de creixement i passar d'un model que és molt extensiu, que crea molta ocupació però de baix valor afegit, a un model que vagi creant potser menys ocupació però més qualificada.
6: Eso está vinculado a la inmigración, es decir, porque el punto de partida de su reflexión es el crecimiento demográfico. ¿Cómo se pone?
19: Eso en parte está vinculado, es decir, a la inmigración. Es decir, esto sería muy largo, pero a ver, España necesita inmigración. España necesita inmigración. La inmigración ha crecido mucho en los últimos años y va a continuar creciendo, porque nosotros tenemos una pirámide demográfica que es muy bestia, ¿no? Es decir, tenemos una pirámide demográfica. España tuvo un boom de natalidad en los años 60 y principios de los 70, ¿vale? Igual el número de hijos por familia era de 5 o así, ¿vale? Y de repente, con la crisis del 73, la crisis de los años 70, ¿no?, del petróleo, la tasa de natalidad en España bajó de una forma muy drástica y se situó por debajo de muchos países europeos, ¿no? Entonces partíamos de niveles muy altos de natalidad y pasamos muy rápidamente a niveles muy bajos. Hoy, ¿qué nos encontramos? Que toda esa cohorte de población de los años 60 y 70
6: se está
19: jubilando, ¿vale? Y que no están entrando, no tenemos suficiente población para ocupar esos empleos que se están dejando vacantes. Por lo tanto, y eso es aritmética, sabemos que eso va a seguir ocurriendo en los próximos años y sabemos que si queremos de alguna forma mantener ese empleo y tal, necesitamos inmigración. Por lo tanto, que se necesita más inmigración, eso a nosotros nos parece indudable. Pero ese no es el debate. El debate que nosotros pusimos sobre la mesa en una nota de opinión que hicimos hace un par de meses es, muy bien, eso es un dato, sabemos que vamos a necesitar más inmigración. El debate tiene que ser doble. ¿Cuánta más? Porque ahora mismo está entrando básicamente medio millón de personas al año en España, ¿vale? Entre 0 y medio millón, hay mucho margen, ¿no? ¿Cuánta más y qué tipo de inmigración necesitamos? ¿Vale? ¿Podemos diseñar una política migratoria que nos ayude a ir hacia una inmigración más cualificada y que por lo tanto nos permite hacer ese upgrade, ¿no? Esa mejora de nuestro modelo productivo.
6: Lo que pasa es que normalmente se suele decir que la inmigración ocupa puestos de trabajo que no quiere los naturales, es decir, son trabajos no cualificados en principio. Entonces, esto chocaría un poco con la idea.
19: No. Es decir, no digo que toda la inmigración tenga que ser cualificada. Obviamente, tiene que haber de todo, ¿no? Pero insisto, sí que podemos discutir un poco cuánta y de qué tipo, porque también lo que nos está pasando es que como ahora mismo hay una oferta prácticamente ilimitada de mano de obra, es que el número de inmigrantes puede ser ilimitado, se crean muchos empleos de baja cualificación precisamente porque hay disponibilidad de esa mano de obra. Es decir, la inmigración es consecuencia del modelo productivo que tenemos. O sea, tenemos un modelo productivo, ¿no?, que crea empleos de baja ocupación, pero a la vez es causa, también lo alimenta, porque el hecho de tener una mano de obra ilimitada hace que pues mucha parte de la inversión diga: oye, yo invierto en este sector porque sé que voy a tener mano de obra que no me va a costar mucho y entonces esto lo hago. Si esa mano de obra no estuviese, pues seguramente esos empleos no se crearían, ¿no?
6: Pues serían salarios más altos.
19: Bueno, y al final podrían ser salarios más altos, claro.
18: I d'aquí, no?, també la necessitat aquesta de fer un dels acords aquest podia ser en matèria d'immigració, que fa la sensació, doncs, això, que segur que no hi ha una idea ni un pla clar sobre això. Sobre la mà, vinga, regularitzem 500.000 d'immigrants, però clar.
19: Però aquest és el punt, no?
18: Si no hi ha una orientació...
19: A nosaltres ens sembla que una forma de superar la polarització és la informació. És a dir, si parlem amb dades, vale, probablement l'acord sigui molt més fàcil. Vale? Si el debat és, no, escolta, la immigració és bona, la immigració és dolenta, la immigració sí, immigració no. Això no admet l'acord. Ara, si diem, escolta, va, des d'una perspectiva de termini, no d'avui per demà, perquè això no es pot fer així, no? Però des d'una perspectiva de termini, què pensem? Cap on hauríem d'anar? Pensem que podem modular aquesta immigració, que seria bo, sí, no, no? Com podem fer que sigui més qualificada? Nosaltres al Cercle, fa un parell d'anys, vam fer un debat sobre immigració, on hi van participar quatre alcaldes de Catalunya, un del PSC, un de Junts, un d'Esquerra i un del PP. Vale? Quan tu escoltaves aquests alcaldes parlar, vale, de com gestionaven el tema immigratori, les posicions no eren tan diferents. Vale? Tots s'enfrontaven al mateix problema, la falta de recursos, de saber que tenien que donar una resposta a aquest fet, vale, de que estaven d'alguna forma sobrepassats. Per tant, insisteixo, quan parlem de coses concretes, quan parlem de dades, quan el debat té lloc amb informació, a nosaltres ens sembla que l'acord és molt més factible. El que passa és que és molt més còmode tenir un debat, com utilitzar el tema com a arma arrojadiza, no? Que no realment seure i veure les dades i com ho fem.
18: Bueno, recordem que estem al programa Converses. El nostre convidat d'avui és el director general del Cercle d'Economia, el senyor Miquel Nadal. Estem al restaurant de l'hotel Eurostars Gran Marina, al World Trade Center, i també ens acompanyen el Juan Pablo Sanz i el Daniel Tercero. I em demanava la paraula un momentet ara el Juan Pablo, abans que volia també introduir el tema pressupostos, però ens el Juan Pablo, a veure què diu.
20: Sí, tanquem el tema i geopolític també, no? En el sentit que abans ha parlat vostè de que potser arriba un punt d'inflexió en què aquests consensos, que quan la gent parla tranquil·lament sembla que no estan tan llunyans, arribin, no? Hem parlat de la possibilitat que els grans partits es posin d'acord en grans polítiques d'estat, ara estàvem parlant que tampoc no estan tan allunyades les posicions en immigració, però que potser falta per arribar a aquest punt d'inflexió que precipiti el canvi. El canvi geopolític pot, diguem-ne, ser el motor diguem-ne, el detonant d'aquest canvi? I penso en com als anys 70 els ressons de la crisi del petroli van obligar a fer els pactes de la Moncloa. Potser els ressons de les crisis globals ens obliguin al final a posar-nos d'acord, com ja s'està, aquestes converses raonables que es posin negre sobre blanc.
6: Me gusta tu optimismo.
19: No, però, aviam, esperem que les crisis d'ara no acabin arribant aquí en forma d'una crisi com la que vam tenir a finals dels 70. Jo crec que els pactes de la Moncloa es van fer en un context polític i econòmic molt complicat, i que això va ser un dels factors que va ajudar, no?, a que tothom cedís. Però agafant una mica la teva pregunta, jo crec que sí, per exemple, a Europa, el que està passant pot servir perquè Europa es posi les piles, vale? I dono un exemple molt concret que jo el veig en positiu. És a dir, dèiem abans, no? Europa ha de prendre moltes mesures si vol ser rellevant en aquest món on vivim, no? I Europa, d'alguna forma, ha d'entendre que la relació que ha tingut amb els Estats Units després de la Segona Guerra Mundial ha canviat, vale? O ha de canviar. I ha de canviar no només pel senyor Trump, vull dir, això ve d'abans. És a dir, als Estats Units hi ha un sentiment profund de que Europa ha de prendre la responsabilitat sobre la seva defensa, no? I també en temes de política exterior, doncs, aquesta defensa del multilateralisme, etc., s'està debilitant als Estats Units, no? Què ha passat l'últim any? Jo crec que a base de cops, però Europa s'ha donat compte d'això, no? I per exemple, em sembla interessant el que ha passat ara amb la guerra d'Iran, no? Que és a dir, que tots els països europeus han dit, escolta, no l'apujarem, no? Ostres, potser això fa només un any hagués sigut impensable, no? Vull dir que, diràs, home, això és un pas molt modest i tal, sí, però és un pas, no? Europa s'està adonant de que l'amic americà, doncs potser ja no és tan amic, òbviament segueix sent un aliat, vale? Però que el primer pas és una mica la negació i el segon pas és dir, bueno, i ara què fem, no? I aquí és on estem ara.
6: Sin canviar de tercio, però un tema que no, me parece que no... no sé si en el cercle han hecho algún tipo de reflexión o opinión interna respecto a la inteligencia artificial y todo ese mundo que ya está entre nosotros, y sobre todo el efecto que puede tener o que está teniendo ya en el empleo y en la industrialización o reindustrialización, en los modos de producción, es decir, si han hecho algún tipo de... Y si la han hecho, si nos la puede explicar, ¿no?
19: Sí, tengo que decir que no la hemos hecho formalmente, ¿vale? No, por lo tanto, lo que voy a decir va a ser un poco mi punto de vista con todas las limitaciones que eso tiene, ¿no? A ver, mi sensación es que, uno, el impacto de toda esta revolución está todavía por verse, ¿no? Y que nadie sabe muy bien cuál sea ese impacto. Sí creo que las voces que avisan sobre un impacto importante a corto plazo sobre el empleo, pues creo que van ganando fuerza, ¿vale? Es decir, que estamos ante una revolución tecnológica que de forma transversal en todos los sectores, ¿no?, pues puede afectar a muchos empleos existentes. Y entonces aquí el reto un poco es si ese impacto a corto plazo es elevado, sabemos, es muy probable también que pase. Eso es compatible con decir, oye, a largo plazo esto será bueno y ya las economías se van a readaptar, ¿no? Pero claro, esa transición crea un problema que hay que gestionar, ¿no? Yo creo que no estamos ahí todavía, pero que es probable que eso acabemos viéndolo y habrá que ver cómo se afronta, ¿sí?
18: Una de les qüestions que també ha reclamat el Cercle al llarg dels últims anys en diferents reunions ha estat estabilitat que pot donar uns pressupostos, perquè a Espanya i també a Catalunya ens hem acostumat a governar sense pressupostos. Fa la sensació de que, bueno, és el més fàcil i el més normal i el més habitual. Però no, aquí a Catalunya tindrem finalment pressupostos. S'ha arribat a un acord entre el govern, els comuns i Esquerra per donar llum verda per fi a uns comptes, perquè ens hem de remuntar al govern de Pere Aragonès.
19: Em sembla que és una magnífica notícia, no? Sobretot, sobretot des de la perspectiva estrictament catalana. És a dir, a mi em sembla que el fet més important que ha passat a Catalunya en els últims anys és la normalització política i la desinflamació política, per dir-ho d'alguna forma, no? Hem viscut uns anys molt d'usos, no? On d'alguna forma el gran discurs polític ha substituït a la gestió del dia a dia, no? O l'ha substituït plenament, però s'ha imposat, no? en el debat. I des de fa un temps el que estem veient és que això està canviant. I això, a vegades ens n'oblidem, però és un canvi molt important, molt important. I el que fan aquests pressupostos, el fet que pugui haver pressupostos, jo crec que és aprofundir encara més en aquest procés de normalització, no? A banda del contingut concret que caldrà veure, no? Però només perquè doncs d'alguna forma enforteixen, no? aquest procés d'estabilització, de normalització, no? de la política catalana, a nosaltres, o almenys a mi, em sembla molt, molt important.
6: Ha hecho referencia a unos años un poco complicados, tensos en Cataluña y por el proceso y tal. En el Cercle han valorado o consideran que eso tiene un coste económico, es decir, los años, sobre todo quizá del 2014 al 2019, por hacerlo extensivo y no centrarnos en el 17, pero han tenido un coste, es decir, ¿se puede evaluar de alguna manera si eso ha tenido un coste económico para las empresas? Y más allá del tema de dónde está la sede, no me refiero tanto a la sede social, o en fin, sino si se puede o si creen que se puede cuantificar o se podría cuantificar.
19: Bueno, a ver, yo soy economista y los economistas somos capaces de cuantificar lo que pasa. Otra cosa es que nos lo creamos. No, a ver, yo creo que al final las cosas pasan y son una mezcla de política, de economía, de empresa, y que por lo tanto es muy legítimo que en algunos momentos pues la política, ¿no?, predomine y cada uno piensa lo que quiere. Y al final eso es lo que hace la historia, ¿no? A mí me parece que si el procés ha tenido un coste, que no lo sé, no sé cuál es, no es tanto por el coste efectivo que haya podido tener, sino por las oportunidades que hayamos podido perder. Uh-huh. Es decir, yo creo que el país, Cataluña, en general, bueno, se puso mucha energía en ese proceso, a favor y en contra, ¿no? Y eso hizo olvidar pues otras cosas que desde una perspectiva de largo plazo son muy importantes, ¿no? Y nos estamos dando cuenta que quedan muchas cosas por gestionar, ¿no? Entonces yo creo que ese es seguramente un coste, uno de los costes de lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? Lo que hemos dejado de hacer, lo que hemos dejado de priorizar, que si lo hubiésemos hecho con la misma energía con la que nos dedicamos al procés, pues seguramente hoy iríamos como un tiro, ¿no?
6: Y respecto a los presupuestos, por ejemplo, que a mí me sorprende un poco que se pacten presupuestos, y quería saber cuál es la opinión suya, por ejemplo, los presupuestos en Cataluña vinculados a presupuestos o que hay partidas o proyectos vinculados a presupuestos del gobierno, por ejemplo, el coste de infraestructuras, esta red orbital, son 5.000 millones a 15 años que depende de los presupuestos del gobierno, que llevamos 3 o 4 años sin ellos. ¿No es un poco engañar un poco al ciudadano, ¿no?, aprobar unos presupuestos en Cataluña que están vinculados a otra cámara, ¿no?, legislativa? Es decir, ¿no es un poco todo muy
19: no
6: genera poca estabilidad eso?
19: No lo sé. Es decir, lo importante es que lo que se pacte, que se haga y que haya y que los recursos estén ahí, ¿no? Claro, vivimos en un contexto donde hay un gobierno aquí de un partido que es el que está en también gobernando a nivel de toda España, ¿no? Y además pues el partido de la oposición aquí, mayoritario, que es el que pacta estos presupuestos con el gobierno, con el govern, también tiene un rol muy importante a nivel de Parlamento, de Congreso de los Diputados en Madrid, por la configuración, ¿no?, que tiene ese Congreso. Exacto. ¿No? Entonces, bueno, seguramente vincular las dos cosas, no sé si es inevitable, pero no me parece antinatura. Insisto, creo que el hecho de que haya esos presupuestos, pues es muy bueno. Y un poco también lo que decía antes, es decir, oye, quizá hemos estado muy acostumbrados, sobre todo a nivel de España, menos en Cataluña, a gobiernos monocolores, con una capacidad de decisión muy importante, porque tenían pues apoyos parlamentarios pues muy sólidos, ¿no? Y está claro que vivimos en un contexto más fragmentado y eso hace pues que las soluciones que al final se acaban arbitrando pues sean un poco distintas.
18: Pero al menos vamos a mirar, ¿no?, el vaso medio lleno. Se habla por fin de sanidad, se habla por fin también de educación o de infraestructuras, que es otra de las cuestiones que apuesta el SERCLA, ¿no? Y como mínimo a futuro, como esta línea ferroviaria orbital. Sí. O sea, 15 años vista, pero bueno, también hay que hacer, pues eso, planificación a futuro.
19: Sin duda.
18: Es una de las cuestiones
19: que
18: el SERCLA también ha defendido.
19: Sin duda, yo creo que casi me atrevería a decir que esta es una de las cosas que diferencia a veces España de otros países europeos, ¿no? En España la planificación a largo plazo cuesta mucho más, ¿no? Y creo que eso es fundamental. Un poco vuelvo a lo que decíamos cuando hablábamos de la inmigración y del modelo económico que hemos tenido, ¿no? O sea, si miramos lo que ha pasado en los últimos 25 años, yo creo que el balance tiene cosas muy positivas, pero tiene otras no tan positivas como las que decía, ¿no? Que la productividad o en términos per cápita hemos crecido muy poco. El reto es ahora, mirando al 2050, que ya se queda muy lejos, pero tal, que el día que lleguemos al 2050 no nos pase, cuando echemos la vista atrás y digamos, ¿qué ha pasado entre el 2050 y el 2025? Ostras, que hemos mantenido la inercia que ya llevamos desde el año 2000.

0: d'universitats, de formació professional, i com hauria d'estructurar-se l'esquema formatiu per tal de convergir correctament amb aquesta necessitat de productivitat amb la qual vostè s'ha referit.
1: La resposta ràpida és no ho sé. No ho sé, perquè no sóc un expert en això, no? Però la resposta, jo crec que clara també, és que a mi em sembla que l'educació ha de ser una prioritat molt més forta com a país. I com a país vol dir que compti amb els suports de majoritaris de l'espectre polític i que tingui aquesta visió de llarg termini. Sobretot que tingui la visió de llarg termini, no? Llavors, està clar que tenim uns dèficits importantíssims, que els reflexen resultats objectius, no? Com per exemple PISA, no? Que segur que hi ha hagut coses que no s'han fet bé i que crec que el que ens cal és un pla, insisteixo, amb llums llargues. Els detalls d'aquest pla no els sé molt bé. No estic segur que tot es limiti a una qüestió d'injectar-hi més diners. Mm. Vale? És probable que calguin més diners. Està clar que, per exemple, la immigració té un impacte sobre l'escola, perquè l'escola ha de ser l'element bàsic que faciliti la integració dels immigrants. Vale? Per tant, s'ha d'invertir aquí, però a mi em sembla també que hi ha un tema una mica doncs, de continguts, de professorat, etc., que cal abordar.
2: Sí. Ens hem de quedar amb aquesta reflexió perquè ja no tenim temps per més. Aquesta i altres qüestions, ben segur que es parlaran a la reunió del Cercle d'Economia que comença l'1 de juny. Aquesta 41a edició, doncs, moltíssimes gràcies al senyor Miquel Nadal, que és el director general del Cercle, per aquests minuts que ha estat amb nosaltres.
1: Sí, no, moltíssimes gràcies, ha estat un plaer. Només doncs, animar els oients que ens estiguin escoltant a que si tenen ganes, interès d'assistir a sessions atractives de les quals segur que trauran 5 o 6 idees interessants per la seva vida professional, sobretot doncs que s'inscriguin a la reunió, perquè crec que seran unes reunions doncs, com dic, de primer nivell i on volem que surtin amb una sèrie d'outputs que els siguin útils.
2: Doncs moltes gràcies també al Juan Pablo Sanz, que és el director de Grau de Ciències Polítiques de la Universitat Abat Oliva Seu. Moltíssimes gràcies.
0: Gràcies a vosaltres.
2: I al Daniel Tercero, periodista d'ABC, també moltíssimes gràcies.
3: Gràcies.
2: I als nostres oients, ens escoltem en uns 15 dies. Molt bona tarda.